I dubte d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado. Nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna.

aixeta, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs

Deu ser nit a l'aratge i com aquí els estels han sortit del seu niu. Vaig venir amb vaixell escortat per les zones del mar. Quan jo era petit somiava que un dia seria el teu marit. Però la sort se m'acaba i no sé si podré tornar mai.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705.

Escolta el temps, meteorologia, curiositats i refranys amb Joan Cifra, cap de marineria del Real Club Nàutic del Port de Pollença.

0: Si no fas a casa, per què ho fas fora? Llança els residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

honey, lay off of my shoe.

0: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal. Molt bon dia a tothom, són les 9
1: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
2: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
0: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
3: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
0: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
2: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.
0: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.
3: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
6: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
7: Sofia, que escoltes?
8: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
7: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
8: Les veus que connecten amb el teu poble.
7: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
8: El 107.9,
7: Ràdio Pollença.

down like you would do for one you love, like you would do

0: Són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys estan convocades a una nova jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic. A les 9 i mitja es concentraran a les portes del Parlament, tot coincidint amb un pla en què, si no hi ha res de nou, serà el darrer del curs polític. En aquesta hora ha de començar la sessió i anem en directe fins a la cambra autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia, sí, tot apunta que el d'avui és el darrer ple d'aquest curs polític perquè, malgrat avui es votarà la petició del PSI perquè hi hagi sessions extraordinàries aquest estiu, PP i Vox ja han dit que no hi votaran a favor perquè no veuen que estigui justificat. Els socialistes ho reclamen per poder validar la limitació de cotxes a Mallorca aquesta temporada, però els populars no ho veuen necessari perquè, tanmateix, la normativa no tindria efectes immediats. A banda d'aquesta qüestió, la sessió de control al govern tornarà a està marcada per temes recurrents de la legislatura, com l'accés a l'habitatge, la situació de la sanitat pública, la mobilitat, les polítiques turístiques o, com dèiem, el conflicte laboral a les escoletes.
0: Precisament parlant d'aquest conflicte, com dèiem, avui hi ha vaga de les educadores de 0 a 3 anys. Els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i la directora del centre. Anem en directe a l'Escola d'Infants Ciutat Antiga. Caterina Bany, bon dia.
2: Aquí ara mateix el conflicte laboral, com dèieu, per cert, ben enquistat, es nota, molt es nota de valenta en aquests moments, amb molt poca afluència de famílies. N'he contades fins ara al voltant d'una dotzena, una quinzena. De fet, ahir van rebre una comunicació sobre les aturades. Escoltam en Domingo, un dels pares.
3: També és un pilar molt fonamental pels nins, perquè ja també d'una manera ja els eduquen. I troc que és justa, que com així com els professors de primari també tenen les seves reivindicacions, ells també

0: Continua molt lent el trànsit en el segon cinturó de Palma entre Son Ferriol i Mercapalma, un embús que s'arrossega des de primera hora del matí a causa de l'accident greu entre dos vehicles amb un mort i un ferit greu que està traslladat a l'Hospital de Son Llàtzer.
1: Ha estat a les 6 d'avui matí quan s'ha produït un xoc frontal entre dos cotxes al quilòmetre 1 de la carretera M30, prop de Mercapalma, just en aquell lloc que s'havia considerat un punt negre. El 2023 s'hi van fer unes obres per fer la via més segura. Va ser després de dos accidents mortals.
0: I atenció, perquè avui entre les localitats de Sant Elm i de Sarracó el govern farà un simulacre d'incendi forestal entre les 10 i mitja del matí i les 2 del migdia. Tot i no haver-hi talls de trànsit, es recomana planificar les sortides o cercar rutes alternatives. Pedro Ladari és el tècnic director d'emergències del govern.
2: Bueno, el simulacre se pretén, com han dit, una situació d'emergència generada per un incendi forestal que amenaça un nucli urbà i, per tant, posem en marxa tot el desplegament de Sinfoval, on actuaran tant bombers com IBANAT, com tota la resta de mitjans que previstos al pla, inclús mitjans extraordinaris.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí, a IB3 Ràdio, el programa al dia.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
5: T'informam, t'entretenim i et fa en companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM, la teva ràdio local.

0: Bon dia, ja són les 9 i 6 minuts ara mateix del dematí. Donam el sus al fil parlant del magazín dels matins de Ràdio Pollença i avui és dimarts, és dia 16 de juny. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bruno, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Nostres oients t'enyoraven molt, eh?
2: Sí, sí, no havia desaparegut, només estava de parranda. Sí,
0: estava
2: sí,
0: de
2: sí.
0: Parranda. La veu o és de parranda?
2: Encara és de parranda, la veu, però bé, l'he recuperat un poc, però he fet el que puc.
0: Sí, és que la nostra eina...
2: Començo a fer coses rares aquí mitges per això, però bé, estem aquí, hem tornat.
3: Teníem totes les madones de Pollença que demanaven per tu que te volien dur brobet, que lenta. Claro. Vols li poden dur brobet a en Bruno?
2: I de... bé, el podeu dur encara, m'ho bé, així no m'he de fer dinar. No?
0: Sí, ja t'anirà bé. Jaume, sí, sí. Bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
0: Oi, Jaume?
4: Quin no m'he canviat de micro.
0: Ai, vols canviar de micro i no m'avisau. Anem, bon dia.
5: Bon dia, com estàs? Sí,
0: bé.
5: Millor.
0: En Jaume du dinar avui, Bruno.
2: Sí, ah, idò, mira. Mira.
3: I un dinar. Un dinar. Dia.
5: Despedim en ese punto.
0: Ese punto. Molt bé, i de... avui és el segon dia. És que tot Pollença en xerra. Jo avui quan venia cap aquí m'han aturat un parell de vegades de tot aquest nou servei de recollida, de totes aquestes incidències, de tot el que... aquest canvis que està passant, i jo l'he tret i no l'he tret i m'han posat una ferretina. De tot això en parlarem avui. Ja vos avisam, ara després en repassar la programació ho tornarem a dir, però ja ho deim. A partir de les 10 tindrem un gerent d'Enser, en Sebastià Sansó, per... contestar tots els dubtes que tingueu, que ja mos podeu fer arribar. Podeu telefonar al 971 53 54 55, podeu escriure a radio@ajpollenca.net, podeu enviar un àudio o un missatge de WhatsApp al 687 72 11 93 i aprofitau que tindrem en Sebastià aquí a partir de les 10 i podrà contestar en directe tots aquests dubtes que s'enxerra tant per el carrer, que ara és un tema de veïnats, i el tindrem aquí, mos ho feis arribar i ell ho contestarà. Vos n'has sorgit de dubtes?
3: Jo vaig seure una estoneta davant tu paperet, davant tu díptic aquell, i després quan mai veure jo mateixa, ja que duia una estona i m'entrà a riar, serà possible que per entendre això estigui tan detent? No és tan difícil si ho llegiu, però heu de llegir-ho paperet, perquè sí que al veure que surten coses, més que res perquè hi ha coses diferents abans. Això de matí...

0: cap vespre. Bé,
1: i depèn de la zona on siguis és diferent.
2: La zona, petit, els horaris, que és, molta gent se n'ha de que es rebuig. Bé, també ara en parlarem de tot això i, Bruno, tu has fet un recull de dubtes que se generen a través de Facebook, no?
1: Si només fossin dubtes, Joana.
0: Ja, però, qualque queixa.
1: Sí, qualque queixeta, però bé, després ho
2: aclarim. Treu un paquet de foc, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Les xarxes.
1: Bé, normal.
2: Molt bé, i de... Bé,
0: començarem amb això.
2: Començarem amb això, serà a les 10 i aprofitau que el tindrem aquí. Què més tindrem avui?
0: Bé, doncs, en Sebastià Sansó xerrant de 10 a 11, més a Manco. En el següent bloc, a partir de les 11, tenim Punyet Amunt amb en Pere Sales, que per mi en Jaume sap un poc més de quin tema va xerrar, o no?
3: Va xerrar de
0: la va xerrar perquè ja ho tenim gravat, perdó.
3: Sí.
0: Ja està dit.
3: Ha quedat. Va xerrar de la professió més antiga del món. El que passa que no és el que vos penseu. I heu d'escoltar el programa per saber i esbrinar quina és la professió més
2: molt
3: antiga
2: bé,
3: del món.
2: Molt bé, no ho diguis, ho
3: no
2: deixem
3: ho dic,
2: així.
3: No ho dic,
2: Beníssim.
0: Tenim l'informatiu a les 12:05 i a les 12:30 llibres per viure en Christian Taylor. Això és de matí, cap vespre petit ples a partir de les 5. Començarem amb esport, no?, per mi.
1: Sí, tindrem un cap vespre bastant ple avui. I és que bé, començarem a les 5:30 amb esport local i durem un pollancí, en Toni Marquet, que és guanyador de la competició de culturisme Guavapro, és a dir, ja és un culturista professional i ens parlarà un poquet sobre tota aquesta competició. Ja va venir per a competir a nivell amateur i ara ja és professional. A les 6, Cafè i Bio, parlaran sobre l'invasió silenciosa. No, no sé molt bé què és aquest títol, sabeu un poquet de què va.
0: No.
1: No? Hi ha una altra retenció d'audiència. A les 6 ho podeu escoltar. I a les 7 tindrem Rebentat Anglès amb en William Matt, amb Matt i en Will Sico. Sabem que és l'invasió silenciosa.
2: T'anava a dir, mos ho han explicat molt bé.
1: Sí, sí. Parlaran sobre les espècies invasores. Diuen que són la segona causa de pèrdua de biodiversitat. El planeta i les Balears són un dels punts més vulnerables de la Mediterrani i avui ens parlaran sobre tots aquests impactes ecològics, econòmics i sanitaris i debatran si encara som a temps de fer alguna cosa. I per acabar, ara sí que sí, a la SER, Rebentat Anglès amb en Matthew Will o en William Matt. I fins aquí arribarà la programació del dia d'avui.
2: I aquests són continguts de la programació d'aquest dimarts, dia 16 de juny, i començam.
4: Nosaltres, si tens una casa de lloguer vacacional...

0: I hem de començar amb una informació. DARCA presenta al·legacions per ampliar i reforçar la protecció del patrimoni cultural de Pollença. En el registre municipal de Pollença, fa uns dies, ARCA, com dèiem, ha presentat un conjunt d'al·legacions a l'aprovació inicial del catàleg municipal de patrimoni cultural del nostre municipi amb l'objectiu de millorar-lo i ampliar-ne l'abast de protecció.
1: Hem de recordar que ARCA ja havia manifestat la seva preocupació de que un municipi com Pollença no tingués encara un catàleg tramitat i per això diuen que aquesta passa d'ara és imprescindible i la valoren positivament. Així tot, però, entre les principals propostes que l'entitat fa hi destaquen la necessitat de que sigui un catàleg més complet i precís. I per això demanen que es defineixin clarament les categories de protecció i les fitxes completes dels béns, demana que s'indiquin explícitament si els immobles han estat inspeccionats interiorment, ja que diuen condiciona les directrius d'intervenció. També demana la creació de fitxes específiques per espais singulars, com el cementiri municipal, el centre històric o el calvari. Demanen que s'incorpori el concepte de paisatge urbà com a element patrimonial clau, és a dir, que res, mobiliari, retolació, ambientació. I també demanen que es regulin elements contemporanis com la instal·lació de plaques solars en zones protegides.
0: ARCA reclama l'establiment de directrius d'intervenció detallades que permetin orientar tant l'acció municipal com la iniciativa privada.
2: L'entitat defensa diverses coses com la preservació dels usos tradicionals dels immobles, la limitació de processos de turistificació que alterin la identitat del municipi, la definició de criteris tècnics segons tipologies arquitectòniques i també proposa incorporar nombrosos elements al catàleg, tant de Pollença com en Humoll, la Cala i zones rurals, incloent cases i edificis singulars d'èpoques diverses, conjunts urbans i paisatgístics representatius del municipi, elements enològics i identitaris com paretsec, camins tradicionals o escopides de pluja i elements artístics del segle XX, incloent arquitectura moderna. ARCA també ha detectat errades en el document inicial i demana la seva revisió per garantir la qualitat del catàleg. Finalment, assenyalen que aquestes al·legacions responen a una voluntat de col·laboració amb l'Ajuntament de Pollença i de millora contínua del catàleg. Unes al·legacions que han arribat fora de plaç i és Martí Marvala de Pollença qui ho explica.
3: ARCA ha presentat unes al·legacions sobre la qüestió del catàleg de patrimoni de Pollença, que, com vosaltres sabeu, se va aprovar inicialment fa uns mesos. Se van presentar al·legacions, se va allargar el termini i, tot i que realment valoram d'una forma important les al·legacions que ha fet aquesta entitat de que realment recupera el nostre patrimoni, hem de lamentar que s'hagi fet fora de termini. Ja vull recordar que nosaltres vam ampliar el termini per presentar al·legacions en aquest catàleg per la seva complexitat i per la quantitat d'elements que són objecte de protecció, però s'ha fet fora d'un temps que tocava. Així tot, ho mirarem, l'analitzarem. Crec que hi ha coses que se diu, i jo ho he dit, ho he mirat una mica d'una forma superficial, però crec que podrien ser unes al·legacions que segurament haurien d'haver analitzat en més profunditat aquest catàleg. Però en qualsevol cas valoram aquestes al·legacions, la qual vol dir que anem un bon camí. Fa 20 anys que no tenim catàleg, com s'ha posat de manifest, i nosaltres intentarem fer un catàleg el més complet possible, el més protecció possible i el més consensual possible. Per tant, aquesta serà una mica la nostra postura.
0: I com tots sabeu, des d'ahir el servei de recollida selectiva porta a porta funciona al municipi. Per garantir-ne el bon funcionament, és important que els residus es dipositin correctament davant el portal de l'habitatge, seguint el calendari de recollida establert i utilitzant els poals facilitats per aquest servei.
4: Sí, pel que fa al poal marró, que és el de 20 litres, que és el més gros, aquest poal s'utilitza per depositar la fracció orgànica o de rebuig. Un dia a la setmana, segons el dia de recollida, indicat el calendari a la vostra zona. I què és el rebuig? La fracció de rebuig inclou aquests residus que no es poden reciclar ni separar en cap de les altres fraccions. Alguns exemples són bolquers, compreses, llosques de cigarret, pols d'escombrar o de l'aspiradora, ceràmica o porcelana trencada, esponges, fregalls i raspalls, i altres residus no reciclables. Pel que fa al poal blanc, el de 40 litres, aquest poal s'utilitza per les fraccions d'envasos lleugers, paper i cartó i vidre, segons el dia de recollida establert. Envasos lleugers, botelles, envasos de plàstic, llaunes, brics, tapes metàl·liques, paper, cartó, vidre, botelles, pots i flascons de vidre sense taps ni tapes. Recordeu que ara a les 10 vendrà el gerent d'Emser, en Sebastià Sansó, i mos ho explicarà tot en més detall.
0: Així és, així que aprofiteu, no mos cansem de recordar que aprofiteu, que anar al directe a la ràdio, mos envieu vostres dubtes, 687-72-11-93, 971-53-54-55. I ahir ja vos informàvem que l'Ajuntament va celebrar una reunió informativa sobre el projecte de bateries de Magatzemàgera al Madrava.
1: La sessió es va celebrar a la sala de plens amb l'objectiu d'explicar els aspectes principals del projecte, resoldre dubtes i afavorir la participació ciutadana. La convocatòria es va fer extensiva a diversos sectors locals per garantir la transparència i fomentar el diàleg. La reunió va estar oberta a totes les persones que estaven interessades en aquest projecte i el seu impacte que pugui tenir al municipi. Martí Marc, Bala de Pollença, valora el que es va decidir a la trobada.
3: Ahir a l'Ajuntament va tenir lloc en un saló de plens una reunió convocada per l'equip de govern en relació en aquesta proposta, en aquest projecte de magatzem de bateries que se fa de vora Madrava, que realment ens vàrem assabentar per UBOIP i que no teníem cap coneixement al respecte ni del govern ni de l'empresa que realment ho vol dur a terme. Aquesta reunió, que el que volíem plantejar era quina seria, per una part, la postura de l'Ajuntament, que en aquest moment estan treballant per fer les delegacions al respecte d'aquest nou projecte i també conèixer la postura del veïnat de la zona, de ciutadans, d'entitats socials i econòmics del municipi, com la ciutat hotelera, com la cofreria de pescadors, com la ciutat de veïnat d'Umoll i altres col·lectius. Per tant, la primera cosa que se va aprovar al respecte va ser, per una part, fer un grup de treball per tal de plantejar d'una forma coordinada i consensuada les al·legacions que nosaltres que presentarem com a Ajuntament, però també com a ciutadans. També cal dir que en aquesta reunió va venir el coordinador de la plataforma que se va crear fa mesos en respecte al primer projecte i, per tant, tenim l'objectiu de treballar conjuntament per fer un argumentari que realment mos doni que no volem aquest tipus de magatzem a les zones rústiques de Pollença, volem realment garantir la màxima seguretat, volem realment que les coses se facin la màxima transparència i volem diàleg amb l'administració. Així tot, evidentment, si s'ha de fer aquest tipus de magatzem, primer de tot cal entendre que estem en un procés de transició energètica, però que les coses s'han de fer planificades de forma racional, amb mesures de seguretat, i l'altre, el que no volem és hipotecar el nostre municipi en construcció que no tenen res a veure amb la sostenibilitat ambiental, amb la seguretat i amb l'imatge del nostre municipi. Per tant, va ser una primera reunió, se'n farà molt més de cara a defensar una mica les al·legacions que contra aquest projecte tenim com a ajuntament i com a municipi.
0: Els metges de la sanitat pública han tornat a convocar vaga aquesta setmana, una convocatòria que pot afectar en els centres de salut del municipi.
2: Els metges estan cridats aquesta setmana a una nova mobilització per reclamar un conveni propi i millores laborals. Avui de matí el Centre de Salut de Pollença no té cap metge de vaga. Això sí, recordant que els metges no tenen obligació d'informar si faran vaga o no fins al mateix dia. És per aquest motiu que es recomana a les persones que tinguin cita que acudeixin igualment al centre de salut i allà els informaran. En cas de que el vostre metge faci vaga, podreu demanar cita per un altre dia. En tot cas, però, el servei d'emergències es seguirà donant normalitat.
0: I avui, dimarts, l'Ajuntament ha organitzat una xerrada sobre els eclipsis de la nostra vida.
4: Sí, se tracta d'una trobada per conèixer tota la informació important sobre aquest fenomen que es podrà veure el proper 12 d'agost. Serà avui a les 7 a la Fundació Roger Villalonga i anirà a càrrec d'Astro Mallorca.
0: I també avui una altra proposta, una activitat que es diu El preu del sol i es farà a Can Llum, a Can Bum.
1: Avui cap vespre de les 6:30.

0: com dèiem avui que a vespre de 6 i mitja fins les 8:45 a l'espai social de Can Boom.
1: Sí, avui cap vespre serà entre les 6 i mitja i les 9 menys quart serà l'espai social de Can Boom per part de Salut Dret Acció. Es durà a terme aquesta activitat del preu d'un sol. L'activitat començarà amb un petit taller sobre cos i territori amb Marta Zain, una invitació a reconèixer el cos com el primer territori que habitam. Els actes continuaran a la projecció del documental El cos amagat, l'altra cara de la transició verda. Aquest documental que dona veu activistes, líders i comunitaris i experts de Xile i Argentina per mostrar els reptes socials i ambientals. Posteriorment hi haurà debat obert, en el que també participarà la plataforma Renovables sí, però així no.
2: Molt bé, Jaume, i d'aquesta activitat que és avui hi ha més coses, perquè aquest cap de setmana arriba el Dia Internacional de la Música.
3: Així és, aquest dissabte tindrem diverses activitats, tindrem Music Mag a la plaça B a partir de les 7 per aquest Dia Internacional de la Música, que és avui, 16 de juny. L'hora baixa, també el Jardí Joan Marc, a benefici de Prodis, una ballada popular en Racó de Tramuntana, d'Ari Seba, Xeramies de la Font del Gall i Aires d'Esplada Marratxí a partir de les 8 a la plaça Miquel Catllong, en Humoll. Diumenge tindrem una altra programació, a partir de les 11 tindrem micro obert per Gergo, Nathan i Kelpi als Jardins de Joan Marc. A partir de les 7 actuaran Sweet Duo, Amellal Duo, Tramuntana Gipsy, Paula i Matis i d'altres grups, i també a les 7 hi haurà un passacarrers a Pollença, la banda de música de Pollença. En quant a la plaça Major, tindrem a Ilusos, que actuaran a partir de les 9, a Pec Grau Quintet a partir de les 10 i a The Ripples a partir de les 11. En el port de Pollença, a les 7 actuaran Rano, Lo Sabio i Lupano i Pink Rose.
2: Idò, això serà el cap de setmana, dissabte i diumenge, amb motiu del Dia Internacional de la Música. Però parlant de música, entre setmana tenim la proposta de música al carrer.
0: Aquest dimecres hi ha sessió doble perquè hi ha actuació a la plaça Major, càrrec de MG Quartet, i en el carrer d'Oponent actuen Cerdà Errada i Loicari. I això, si això és dimecres, divendres, tenim un altre concert, és el que se fa a davant l'Ajuntament. En aquesta ocasió serà l'agrupació pollencina de Xambanà qui oferirà el concert. Tots comencen a partir de les 8 i mitja.
2: I us hem de fer un avanç per la setmana que ve, per dimarts, dia 23 de juny, perquè la flama del Canigó arribarà a Pollença.
1: Sí, la flama del Canigó, que és una tradició que vertebra els territoris de parla catalana per al solstici d'estiu. Cada matinada del 22 al 23 de juny, una flama custodiada al Castellet de Perpinyà es renova al cim de la muntanya de Canigó. Des d'allà, voluntaris la distribueixen per centenars de pobles per encendre les fogueres de Sant Joan. Inspirada en el poema Canigó, de Jacint Verdaguer, aquesta tradició va començar l'any 1955 de la mà de Francesc Pujades. Durant la dictadura franquista es va convertir en un símbol clandestí de resistència, identitat i unitat de cultura catalana. A Mallorca, la flama es distribueix als pobles des de l'Aró, on totes les delegacions de l'obra cultural recolliran la flama. Al cas de Pollença, els horaris de dimarts que seran les activitats són les 7 i mitja, la rebuda de la flama al convent, i les 8 menys quart, arribada a la plaça Bea en diferents activitats.
2: I aquest diumenge l'Ajuntament inaugura l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Serà el Museu de Pollença.
1: Hòstia, ho penjaré.
3: És aquest diumenge 21 de juny a les 12 de matí. Es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. A partir del dia 23 de juny l'exposició estarà oberta al públic dins el museu amb el seu horari habitual de dimarts a dissabte de 10 a 2 i diumenge de 10 a 1 i mitja.
2: I demà, dimecres, Arrels Marines fa un itinerari pel litoral del port de Pollença, un itinerari obert a tothom.
1: una passejada senzilla per descobrir on descobrirem com s'ha anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com podrien recuperar aquest entorn. Serà de les 7 a les 8 i mitja i per més informació i inscripcions a la seva xarxa social d'Arrel Marines.
2: Passam a la informació esportiva. Ahir no havíem parlat de la cursa de muntanya que va tenir sortida el passat dissabte aquí en el nostre municipi, perquè han de destacar una pollencina.
0: Sí, és aquesta cursa GR221-222 que sortia des de la plaça de Cales Montnares dissabte passat per arribar a la plaça major de Caimari. I de la pollencina Xescavila va aconseguir el bronze en la categoria absoluta femenina de la distància de la cursa principal, la de 27 quilòmetres.
2: I ja són les 9 i 27 minuts que hem trobat avui a la premsa parlant de pollença.
0: I donem un diari de Mallorca avui amb planes de perforana i trobam aquest titular. Bales socialistes reclamen més financiació per afrontar el cost dels serveis públics. Els socialistes durant l'assemblea de Bales propostes sobre transport, socorrisme, serveis socials i inversions municipals. Diu que Bales socialistes van aprofitar l'assemblea, aprofitaran l'assemblea de Bales i Baleses de Mallorca que se celebra avui per reclamar més financiació i més eines per als ajuntaments davant l'augment dels costs que han d'assumir municipis. A través de 4 mocions impulsades per Artà, Pollença, el Lleida i Montuïri, el PSIC posarà damunt la taula reivindicacions relacionades amb el transport públic, el socorrisme, les platges, els serveis socials i les inversions en equipaments culturals i esportius. Una notícia idò que en el nostre cas de Pollença explica el següent. Diu: l'Ajuntament de Pollença defensarà una moció per reclamar un mecanisme estable de financiació que permeti en un municipi fer front a l'encariment d'aquest servei. El batlle Martí Marc sosté que molts consistoris han optat per models de gestió que prioritzen la preservació ambiental de les platges i limiten la seva explotació comercial, el que obliga a assumir íntegrament el cost dels serveis essencials com el salvament i socorrisme. A tot això s'hi suma l'impacte econòmic derivat del nou conveni col·lectiu del sector, que ha suposat una millora de les condicions laborals i un increment estructural de les despeses municipals. La proposta reclama que el govern i el Consell habilitin vies de financiació permanents a través del Fons de Seguretat de l'Impost de Turisme Sostenible o mitjançant línies específiques d'ajudes.
1: I pel que fa al diari de l'última hora, perdó, hi ha una notícia breu que parla d'aquesta trobada que hi va haver a la plaça de l'Ajuntament sobre les festes participatives. Diu: el pati de l'Ajuntament va acollir la trobada relacionada amb el procés participatiu per decidir quines festes vol la població de Pollença. Representant polítics i agents implicats en diferents sectors varen contrastar opinions i suggerències per aconseguir que les festes del municipi siguin una cosa viva i arrelada entre els veïnats i amb una dinàmica participativa.
2: I ja són les 9 i mitja. Anem ràpidament a fer un repàs a les portades digitals.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Amb la portada digital del Diari de Mallorca, avui ens amb el següent, una entrevista a Anna Fuster, l'única dona mallorquina de la nova promoció de Claus d'Or, de Balears. Diu, el luxe és menjar pa moreno de buja amb sobrassada casolana a un veler vegent la catedral mentre cau el sol. Fa feina de conserge a l'Hotel Sant Francesc de Palma i aquest dimarts rep aquesta distinció internacional considerada el màxim reconeixement dins de la consergeria hotelera. Cort vol desmantellar un a un tots els assentaments de Palma després del desallotjament de l'antiga presó. L'Ajuntament intervendrà en concentració de persones sense sostre a parcs, jardins, edificis públics ocupats i caravanes. Disposa d'informació sobre els perfils de qui viuen en aquests emplaçaments. I un accident de trànsit, un mort i un ferit greu, una col·lisió frontal en un segon cinturó de Palma. Una víctima ha sigut traslladada per el personal sanitari a l'Hospital Sant Llàtzer, on ha quedat ingressada. Altres titulars en cultura, Edicions Corre sorgeix amb el llibre infantil El meu primer eclipsi. A tribunals demanen 9 anys de presó a un home per violar el germà petit de 13 anys d'un amic a Consell. I un estudi, 4 de cada 10 joves afectats per la crisi d'habitatge s'ofereix una salut mental dolenta o regular. També destaca avui el Diari de Mallorca, el mandarín oriental Punta Negra obri les seves portes a Mallorca i l'illa entra en l'elit internacional de luxe. A Mallorca, toma'ns tot, obliguen a retirar unes pancartes que criden al turisme d'accessos a un hotel de Cala Rajada. Conflictes laborals a Balears, salut, ensenyança, educació i metal·lúrgia. I també el darrer ple abans de les urnes entre la confiança del PP i els dubtes de l'oposició. En Perforana Solla allargarà la concessió a Aqualia 5 anys més a canvi de desbloquejar 2,5 milions d'inversió. I en esports, Espanya està verda i empata a l'estrena del Mundial. Diu aquest titular que els de La Fuente foren incapaços de batre a un ordenat Cabo Verde en el que el seu porter fou el millor del partit.
1: Repassam ara titulars del diari digital. Ara, Balears, trobam a portada. Es demanen per què Palma no té un gran parc urbà. Experts expliquen com el creixement de la ciutat, la pressió turística i les decisions urbanístiques han deixat a la ciutat sense un gran espai verd comparable al de moltes capitals europees. Un nou atac de Vox a la unitat de la llengua. Vol que IB3 es faci en mallorquí, menorquí, ibicenc i formenterer. La formació torna a defensar el secessionisme lingüístic en una iniciativa parlamentària. També en quant als premis, ara Balears, Ceipses, Rotes B, es guanya el premi Bartomeu Picornell d'Educació, el Correllingua Germanat, el del Compromís amb el Català, l'Associació d'Ajuda, l'acompanyant, el de Colònia Caixa, Pollença, l'Acció Social, i Maria Antònia Oliver, el Premi Catany de Cultura, per democratitzar la dansa a les Balears. I el nou fiscal superior de les Balears exigeix aprofundir a la protecció a la víctima. Adrián Salazar ha dit a la premsa de a la presa de possessió que durant el procés judicial moltes vegades es maltracta la víctima i es produeix una revictimització. També 508 persones han mort a les llistes d'espera de la dependència a les Balears entre gener i maig. A tot Espanya han mort un total de 13.503 persones en llistes d'espera de la dependència. També roben la Mare de Déu de la capelleta del carrer Major de Costitx. El batlle de Costitx assenyala que el robatori d'un bé catalogat està penat amb multes molt elevades i fins i tot amb pena de presó. I perdonen un deute de 57.000 euros a una parella que va marxar de Mallorca a Alemanya per refer la seva vida. El jutjat aplica la llei de la segona oportunitat i cancela íntegrament el deute de la parella. I el PP i Vox treuen pit de la darrera enquesta que els dona la majoria a les Illes. Els populars quedarien a només 2 escons de la majoria absoluta. També Salut calcula que la vaga mèdica obligarà a suspendre 15.000 actes assistencials. La consellera de Salut, Manuela García, xifra en 2,5 milions d'euros l'impacte de les mobilitzacions i defensa la incorporació de psicòlegs sanitaris als centres de salut. també menys controls, més creixement. Així ha canviat, però, les regles del territori. Ecologistes i societat civil lamenten la inacció del govern, a qui li ha explotat la saturació a les mans. L'executiu defensa petites mesures. També Reals Balears genera 27,4 milions d'activitat econòmica, però alerta del perill de la moda ultraràpida. L'entitat ha alertat d'un col·lapse del sector del tèxtil que s'usa a Europa. També la UIP tindrà un equip de futbol sala femení. El conveni entre la Fundació Miquel Jaume i la UIP permetrà a estudiants compaginar estudis i esport federat amb beques i crèdits acadèmics. També la calor es dispara a les Balears fins a 38 graus després de precipitacions amb fang. Divendres les temperatures continuaran pujant per l'arribada d'una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica.
2: I acabem aquest recorregut digital per al diari Última Hora, que destaca desenes d'ocupes segueixen vivint als blocs annexos a la vella presó de Palma. L'Ajuntament activa el procediment de recuperació possessòria de l'espai dels habitatges dels funcionaris i altres zones, on segueix habitant un important grup de persones per procedir al desallotjament total i l'enderrocament del recinte. Un mort i un ferit de gravetat en accident de trànsit al segon cinturó de Palma. El sinistre s'ha vist involucrat dos vehicles i hi ha hagut l'intervenció dels bombers.

0: Mor un home també de 53 anys, després de caure d'una tobogada d'una finca o selva. I pareix ser que veiem el final del conflicte a l'Orient Mitjà. Israel, per exemple, Netanyahu assegura que la lluita no ha acabat, malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran, i també els Estats Units diu que mantindrà un desplegament militar a l'Orient Mitjà després de la firma de l'acord. Anant amb educació, uns 400 professors de Balears es jubilaran en els pròxims anys. I a mercat immobiliari, una promoció de 8 pisos d'ultraluxe ocuparà l'antiga clínica Capistrano. Detengut per un robament, el descuit d'una pulsera d'or de 5.000 euros a una joieria de Santa Maria del Camí. El Consell assumirà el 1 de gener de 2027 la gestió de la carretera de Manacor. El Consell preveu liquidar el peatge a la sombra de la carretera de Manacor i estalviar 141 milions. I tenim una denúncia veïnal. Els residents, en Pere Grau, denuncien el consum d'alcohol a zones infantils i demanen reunir-se amb el Balga. Parlant de mobilitat, les Galeres de Palma celebren el cap de les restriccions per calor. Agilitzarà la transició a cap a les galeres elèctriques. I pagam un poc d'incivisme, un vertader sense solució és el més alt per el que fa a Cana Burguesa. I una efemèride curiosa, el tren arriba a Artà fa 105 anys i el Llevant segueix reclamant el seu retorn. L'oposició exigeix la paralització immediata de les obres del polígon de Sant Fosquet. Una iniciativa. El nostre està deixant de ser nostre. Neix l'iniciativa Compromís Balear per defensar la producció local de les Balears. I anem a deport. La crònica decepcionant estrena de l'Espanya al Mundial, asseguren. També pel Mundial, Iran sobreviu al debut mundialista dels Estats Units amb un empat en Nova Zelanda. I també parlant de Mundial, Uruguai evita un altre miracle a Aràbia Saudí.
1: I de 9:39 minuts, ara ja tot seguit fent un repàs al temps.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Idò, anem a veure com tenim el temps avui, perquè és que és dia de calma, sol arreu, qualque pinzellada de nívols prims, vent fluix i mar en calma i pujada de temperatura, registres d'entre 29 i 35 graus de màxima a Mallorca. Idò, això és per avui. Anem a veure un poquet aquestes previsions que ja ha avançat l'Agència Estatal de Meteorologia. Les Balears arribaran a temperatures màximes. Atenció, aquesta setmana que podrien fregar els 38 graus en una setmana, que també és probable que es produeixin tempestes seques, que deixin precipitacions en forma de fang. Avui, dimarts, demà dimecres, es preveu que el temps s'estabilitzi i que una dorsal a nivells alts doni lloc a cels poc ennivolats o clars. I les temperatures continuen pujant, amb mínimes d'entre 16 i 21 graus i màximes que poden assolir els 34 graus centígrads. Demà dimecres, de manera puntual, podríem arribar a registres de 36 graus. Dijous arriben novament alteracions a causa d'un altre embossament d'aire fred que deixarà, començant per les Pitiüses, nívols mitjans i alts que podrien provocar precipitacions en forma de fang. Els vents de llevant aniran acompanyats d'una nova pujada, encara que lleugera, de les temperatures. Tindrem mínimes entre 18 i 23 graus i màximes que poden fregar els 36 graus centígrads. Anem a divendres, vos fem un avanç, el cel estarà poc anivolat, les temperatures continuaran pujant a causa de l'arribada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica. I el cap de setmana ja vos hem d'avançar que es podrien assolir màximes de 38 graus centígrads. Si això arriba, ja implica que s'activaran avisos per calor. I d'aquí a Pollença, l'AMM us diu que avui la màxima pot arribar als 32 graus, demà 33, i el cap de setmana podrien tenir entre 34 i 35. Ara mateix tenim una temperatura de 26,1 grau a Nuquelvari, la mínima ha estat alta de 9,3, això ja quasi a les 7 del matí, de 9,4 graus, perdona, ha estat el registre més baix, ho ve amb bufara de gregal a 3,2 km per hora, la humitat al 43%, i la pressió atmosfèrica a 1.017,7 hectopascals. En un moll, la temperatura ara és de 24,8, però la mínima està més alta, nit tropical, 20,8 graus. A les 7:30 s'ha donat aquesta temperatura mínima. El vent està entrant de direcció est, de llevant a 1,7 km per hora, un baròmetre que marca 1.016,8 hectopascals i una humitat al 75%. I acabam fent un repàs a la situació marítima.

I de la situació marítima, no tenim cap avís activat aquests dies a la nostra zona. Un vent estarà bufant entre nord i est, una situació molt fluixa i, en principi, s'anuncia la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia al nord de Mallorca, bona situació a la mà.

0: Avui, doncs, són les 9:45, tenim 15 minutets, si anem a veure curiositats d'un 16 de juny. I com sempre hem de començar, hem de conèixer qui fa festa, quina és l'onomàstica d'avui, Bruno?
1: I Joana ja enyorava d'aquests sants.
0: Aquesta seccioneta.
1: Sí. I mireu, avui és Sant Quirici, Sant Joan Francesc, Santa Jutgarda, Santa Alina i Sant Aurelià. Així que molt d'anys a tots i totes. Si teniu qualsevol cosa per celebrar, aniversari, celebració, molt d'anys. Vos hem de comentar qualque efemèria, però bé, millor les deixarem per final, perquè està relacionada també l'efemèria musical.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí. I avui va de pel·lícules la cosa, ja vos ho adelantam. Com a Disney International es troben, per exemple, el Dia Mundial de les Tortugues Marines, i és que bé, és un dels animals més antics i duen a la Terra uns 200 milions d'anys, i per això, bé, se li dedica aquest Dia Mundial per conscienciar la població del perill que corren i les amenaces que els aguaiten. No serà que duin aquí 200 milions d'anys i nosaltres en un parell d'anys les estinguem, no? I bé, se fa aquest dia per commemorar, i l'organitza la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Hi ha 7 espècies de tortugues amenaçades al món ara mateix. També, més dies mundials, és un que mos pega de bastant a prop, i és un dia mundial, no nacional, imagineu-vos, de l'etapa. I de bé, se celebra avui, i s'estima que un total del 60% dels establiments a Espanya ofereixen una tapa gratuïta amb acompanyament de beguda. Jo crec que aquesta xifra s'hauria de revisar un poc, això s'hauria d'actualitzar, però això és una...
0: Què diu? Una tapa amb una beguda?
1: Sí, és a dir, que donen una tapa gratuïta.
0: Bé, això a Andalusia sí.
1: A Andalusia sí.
0: Sí. Andalusia amb menges amb una beguda.
2: Hi ha una, i barato, a més.
1: Sí, hi ha una associació que se diu Associació Saborea, que és la que promou tot això, no? De degustacions, tapes i de més. I va bé, tothom sap que és la tapa, és un signe d'identitat de la nostra gastronomia, que a no turistes els encanta, no? I per això és un dia mundial. Però bé, d'on prové la tapa? Vos demanareu. Sé que vos estava...
0: D'on prové la tapa, Bruno?
1: Moltes gràcies, Joana. I conta la llegenda que el rei Alfons d'Eva, el savi, va disposar que no es pogués servir a les tafones castellanes cap beguda que no fos acompanyada de qualque cosa per menjar, per evitar que l'alcohol pugés tan ràpidament. I doncs se li diu tapa perquè llavors solia consistir d'un tros de pernil o de formatge que s'aporava damunt un tassó, i no només per menjar-ho, sinó perquè no entressin els insectes a dins, i doncs servia de tapadera, no? I per això se li diu tapa. I això és l'origen curiós, no?
2: Molt interessant.
3: No ho havia sentit mai.
1: No? I ja sabeu, es va originar, era pernil, que seria ben fort en aquella època, no és com ara que s'adoblava, i un tros de formatge, i t'ho servien a damunt per tapar que no entrés cap insecte. I bé, això en quant...
0: Cada dia mos ensenyes coses,
1: claro,
0: o no?
1: Ja li podeu dir a tothom. Això és un... No? Quan anigueu a menjar a qualque banda, podeu dir, ah, mira, ja sé per què se diu. I ja ho sabeu gràcies a Ràdio Pollença. També us hem de dir que és un dia internacional d'Unió Africà i un dia internacional de la solidaritat amb el poble a lluita de Sud-àfrica. I bé, en quant a efemèries, vos hem de comentar, no sé si les vols comentar tu, Jaume, perquè n'hi ha un parell de... i una relacionada amb el cinema i la cançó que escoltarem avui, no?
2: Sí, mira, tal dia com avui, un 16 de juny de l'any 1978, se va estrenar la mítica pel·lícula de Gris. S'estrena a les cines dels Estats Units, aquesta mítica musical protagonitzat per John Travolta i Olivia Newton-John, que a més va crear, o sigui, qualsevol cançó que pugueu escoltar d'aquesta pel·lícula se va convertir en un mite, a més, en una moda de vestir, una moda de ballar també a les discoteques, Joana, se ballava tipus
0: diu
2: John
0: Joana.
2: Travolta, justistes.
0: A Joana, tu que més bé.
2: No, són més bé jo que tu.
0: Ja ho sé.
2: Però t'he agafat com de la mateixa quintada, perquè clar, en Bruno és
0: la mateixa
2: jove.
0: Generació. Ja però bé, jo crec que són temes que no moren mai.
2: Sí.
1: I una dada és que fins que se va estrenar Mamma Mia, va ser un musical que més va recaptar de la història en 400 milions de dòlars a nivell mundial, que 400 milions de dòlars en aquella època, sí. Potser s'ho dobla ara, no? Sí. Fins Mamma Mia va ser un musical que ens va recaptar de la història.
0: I t'ho han d'escoltar?
1: Sí.
0: i hem de ballar.
2: I hem de ballar.

0: I no, esperen que tot amagui ballar. Que nosaltres avui, pareix que és demés dimarts, eh? Pareix que estem en modo divendres aquí, eh? No sé què has fet, Bruno, has arribat i has revolucionat la ràdio.
1: És que m'ha pegat un atac de rialles.
0: Potent.
1: Mos hem animat, sí, sí.
2: Que amb llum.
0: Que amb llum. Ah, quin llum. I de... tenim una cosa a destacar, no?
2: Jo crec que sí, que ho hauríem de destacar, perquè ens han enviat des de la biblioteca de Can Llobera un altre conte-contes, presentació de llibre, bé, conte-contes, però aquesta és per la setmana que ve, però és especial perquè el llibre, el conte, l'ha escrit una pollencina de 11 anys.
0: Hola.
2: 11 anys. Mireu, dijous de la setmana que ve, dia 25, a les 5:30 a Can Llobera, Natxesca Font Caldés, farà un conte-contes que ha escrit ella que se diu Tu necessites una afició. Està adreçat a infants a partir de 4 anys i Conxa de Foramenta és limitat, com bé, com sempre, apuntar-se al correu electrònic mediadora@ajatapollenca.net. Jo crec que té molt de mèrit. Uh-huh. Xesca Font, aquest conte que ha escrit, hem d'anar a sentir-lo de la seva boia mateix.
0: Que bé, i de, sí, també l'hem de tenir, eh? La tindrem aquí a la ràdio segur la setmana que ve. Ara sí que anem a l'agenda.
2: Sí.
0: Vinga.
3: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana. A l'agenda de Ràdio Pollença.
0: Començàvem el repàs de l'agenda en les informacions de l'Ajuntament. Dia 7 de juliol comença el Pollença Rock en Fora del Sembrat i Sau. Dia 8 pel de Gall i els Amics de les Arts. I les entrades ja se n'han venut moltíssimes, però encara en trobareu a codetickets.com.
2: Penseu que també se venen les entrades per al Festival de Pollença, que hi ha descomptes i abonaments importants. Podeu comprar-les al web del festival o a l'oficina, que és aquí en el claustre del convent. I molt important també recordar que aquest dijous hi ha la darrera de les audicions comentades a càrrec de Pere Estelric. El dijous a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga. En principi, les entrades estan esgotades, que són amb invitació, són gratuïtes, però hem de dir a nostres oients que si en teniu una i no hi heu d'anar, per favor, aviseu a l'àrea de cultura, perquè darrerament en aquestes xerrades ha fallat moltíssima gent i molta d'altres s'ha quedat sense poder-hi entrar.
1: També ja s'acosta el mes de juliol i també la cursa marinera, que serà a les 9 en el port de Pollença. Us podeu inscriure encara a litechip.net. 5 euros si vos voleu inscriure, i si voleu jugar al xip són 2 euros més. I també ja ha començat cada dimarts, dijous i divendres, de mesos de juny, juliol i agost, de 7 a 12, un mercadet nocturn del port de Pollença.
0: Pel que fa a la cursa marinera, m'agradaria afegir, perquè avui des de l'organització ja ens han enviat molta informació, que hem de recordar que entre premis, els tres primers absoluts i locals tindran llagosta, cava i encimada, així que ja poden córrer.
1: Després, literalment.
0: Ja, literal. Premi nou rècord, 200 euros si s'assoleix un nou rècord. L'actual són 21-12 el masculí i 22-37 el femení. Després hi haurà premi per a clubs, un premi econòmic per a tres primers clubs classificats, i tots els participants s'enduen una camiseta, un val per a dues guiandules i un parasol a les platges d'Homoll, sorteig d'obsequis, servei de custòdia i dutxes, tindran un bon avituallament a l'arribada. Ja, vinga, ja mos podem apuntar.
4: També vull recordar que Normalització Lingüística ha convocat els Premis Pollença de Narrativa, de Narrativa, la seva D7 edició, que està dotat per 6.500 euros, i el Premi Pollença també de Poesia, que està a la 16 edició i que està dotat en 3.500 euros. Estan oberts a tothom i la convocatòria estarà oberta fins dia 7 d'agost. Podeu consultar tota la informació i les bases a les xarxes i a la web de l'Ajuntament.
0: Vinga, passam a informacions d'entitats com Arrel Marines, que demà dimecres fan un itinerari per al litoral d'Homoll. És obert a tothom, es tracta d'una passejada senzilla per descobrir com s'ha anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com podríem recuperar aquest entorn. Això serà demà de les 7 a les 8:30 de l'hora baixa. Tota la informació a les seves xarxes socials.
2: I atenció si vos agraden els mercadets, perquè n'hi torna a haver mercadet de segona mà, que han titulat així, de fi de curs, per un sagrat cos. Hi haurà joves voluntaris, això és aquest diumenge, de 9:30 a 1:30, en el mateix pati d'un sagrat cos. És a benefici de projectes que fan per la dona i la infància.
1: I dimarts hi haurà la xerrada, els eclipsis de la nostra vida, per conèixer tota la informació important sobre aquest fenomen, a les 7 a la Fundació Roger Villalonga.
0: Dimarts és avui, eh, Bruno?
1: Sí. Ah, sí, avui, perdoneu.
4: I també avui dimarts hi ha l'activitat del Preu del Sol a Can Bum, taller a Costa Territori amb Marta Zany, projecció del documental El Cos Amagat, l'altra cara de la transició verda i participació de la plataforma Renovable Sí, però així no. Serà de 6:30 a les 9:15 la Formenta Eslipitat i vos podeu inscriure a les seves xarxes.
0: I demà, en Tomàs Vivot presentarà la Fundació Roger Villalonga el tercer volum de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera illenca del Gall, editor. Serà a les 8.
2: Pegem un vot a divendres perquè hi ha una conferència a càrrec de Manel Suárez. Se diu La colònia penitenciària de Formentera, 1940-1943. Presentarà Pere Sales i també hi haurà una introducció a càrrec de Maria Eugènia Jaume. Això és divendres a Can Llobera a les 7:30.
1: I dissabte, més del Dia Internacional de la Música, tenim altres propostes, com un concert anomenat Anton Joan Alcobé, a càrrec de Maria Camps, que és soprano, i David Moedano, el piano. A les 8:30, la Fundació Roger Villalonga, amb entrada gratuïta, i també se farà la gala d'entrega dels Premis Curt Club, el Club Pollença, a les 7.
4: I passam a diumenge 21, que hi haurà la conferència de Joel Bellviure, arqueòleg, amb el títol Arqueologia a Bocoris, nous secrets descoberts. Serà a les 8 al Club Pallensa.
0: I de tornar a recordar les propostes del Dia Internacional de la Música, dissabte Music Mac a la plaça B a partir de les 7, hora baixa al Jardí Joan Marc a benefici de Prodis i ballada popular en Racó de Tramuntana, de Lissabes, Xeremies de la Font d'Ullall i Aires d'Esplà de Marratxí. Això serà en un moll a la plaça Miquel Callón que a partir de les 8.
2: I diumenge més música tot el dia, que és el Dia de la Internacional de la Música, a partir de les 11 del matí en els Jardins de Joan Marc, hi ha micro obert, i després ja passam en un cap vespre, actuacions per diferents places i carrers del centre de Pollença. A les 7 passa carrers de la banda de música, i a la plaça Major, Pla Forç, a les 9 i Lussos, a les 10 Pec Guerau Quintet, i a les 11 de Ripples, i en un moll també, a partir de les 7, davant l'oficina de turisme, hi haurà dues actuacions més.
0: I me'n falta l'exposició de
4: sí,
0: diumenge.
4: Sí, i l'exposició. Vos recordant que el Museu de Pollença, diumenge 21, aquest diumenge... És aquest diumenge, sí? Diumenge 21. Anem un poc de dates. Inauguració de l'exposició, la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença. Serà a les 12, una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antigua Bocoris.
0: I demanem anar amb el bolletí de les 10.
2: I de tres ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Unes 200 educadores de l'etapa 03 es manifesten a aquesta hora davant el Parlament per exigir millores laborals. Afirmen que s'asseuran demà a negociar, però sempre que sigui en una taula que les representi a totes, és a dir, a les treballadores de la pública, de la privada i també de la concertada. Avui, recordem, fan vaga a les Illes 114 centres de primer cicle d'infantil. Seguint aquesta concentració, a Laura Marcos, bon dia.
5: Bon dia. Una manifestació que ha començat a les 9:30, a la qual exhibeixen pancartes amb frases com reducció de la ràtio, salari digne ja, la vocació acaba on comença l'explotació o dignificació. 03 a les Balears. Les educadores rebutgen les declaracions d'Uso, CCE i les patronals que deien que en 24 hores tindrien un acord. Demanen respecte per la seva feina i també asseure's demà a negociar en una taula com d'any que la representi a totes. Remarquen que no és que no vulguin, sinó que no poden més. Escolta'm, la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
6: Nosaltres no estem aquí perquè volem, nosaltres estem aquí perquè ens hem vist obligades, perquè fa molt d'anys que el nostre sector està invisibilitzat i perquè no ens volen escoltar verdaderament. Nosaltres el que volem és que els nostres acords siguin fets i siguin pactats i xerrats a una taula que representi a tot el sector de 03 i no només a una mínima part.
2: Això és el so que ens arriba de les portes del Parlament. De dins continua el que és el darrer ple ordinari d'aquest període de sessions. Els socialistes denuncien que la nova aplicació mòbil de l'IVA Salut no funciona. Ho ha fet la diputada del PSI, Piranzo Fernández. La consellera Manuela García, però, sí que reconeix que és necessari
7: un temps d'adaptació. Nega, això sí, que l'app no funciona.
8: L'app no funciona. Aconseguir una cita ha passat de ser una cosa d'un parell de minuts a una loteria. I quin és el resultat de tot això? Que les línies telefòniques estan saturades.
9: Innovar conlleva comodidad. Inicialmente puede llevar incluso un periodo, no sé de qué se ríe, de verdad, puede llevar incluso un periodo de adaptación, pero lo que no nos vamos a permitir es renunciar al futuro. Y el futuro es la medicina personalizada y el futuro necesita de estos avances.
7: I sense deixar la plana sanitària i recuperant també en aquest cas les protestes laborals, els metges continuen avui en la vaga per mostrar el seu rebuig a la modificació de l'Estatut Marc que impulsa el Ministeri de Sanitat. És una protesta avui que han visibilitzat a les portes dels principals centres sanitaris d'arreu de l'Estat i també aquí a les Balears.
10: Reclamen un estatut propi que reconegui la singularitat de la seva professió. Aquests són alguns dels testimonis recollits avui a les portes de Son Espases.
11: A ningú li agrada estar així i no volem una vaga indefinida perquè pensam que la repercussió pels pacients és molt gran i per nosaltres també és molt gran. I no volem arribar a això. El que passa és que tenim clar que la sanitat s'enfonsa, que la sanitat se'n va i l'única manera de canviar-ho és que qualcú

0: una de ferida que ha estat traslladada a l'Hospital de Son Llàtzer. Les 11 i 4 minuts, les 10 i 4 minuts, ara sí, més notícies a les 11.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
3: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Són les 10:15 i atenció, teniu dubtes sobre un nou servei de recollida porta a porta? Ja sabeu que vos hem anunciat des de primera hora d'avui de matí, ho hem anunciat a les xarxes que tenim en el gerent d'Enser, en Sebastià Sansó, per resoldre dubtes de la ciutadania, per tornar a recordar aquest nou funcionament, per explicar-nos quines han estat les incidències més comunes d'aquests primers dies. Però bé, encara sou atents, encara no l'han saludat, el tindrem aquí una estoneta, per tant, encara sou atents a fer-nos arribar els vostres dubtes. Els demanarem aquí en directe a Ràdio Pollença. Podeu escriure en un WhatsApp 687-72-11-93, 687-72-11-93. Podeu telefonar al 971-53-54-55 i també podeu escriure un correu a radio@ajpollenca.net. Idò, teniu diverses vies per participar i per demanar a en Sebastià els vostres dubtes. Sebastià Sansó, bon dia, com estàs? Ai, un moment, que ara jo havia obert un micro d'allà i sentien en Jaume. Bon
1: sí.
0: dia.
1: Bon dia.
0: Ara, i també tenim en Maria, que també té dubtes. Bon dia, Maria.
2: El paper ho tríptic preparat davant.
0: Bé, mos n'han fet arribar. Tenim tot un llistat de dubtes que han recollit de comentaris i qualcuns encesos calents a les xarxes socials, que ja sap que les xarxes a vegades a bon moment s'encén la gent. Comentaris que mos han fet arribar per al carrer, qualcú que ja mos ha escrit, que ho hem anunciat i mos ha escrit, i tot això t'ho demanarem. Però jo crec que és millor que comencis tu, o millor explicant les incidències que sí. vos heu trobat més comunes aquests dos primers dies, no?
1: Sí, i segurament en el que explicaré... bé, he dit bon dia a tothom.
0: Bon dia, Sebastià, bon dia.
1: Amb allò que explicaré segurament se resoldran algun dels dubtes que vos han transmès, no? A veure, per on començar?
2: Però primer de tot, aquests dos dies era previsible, no? Que hi hagués dubtes i passessin coses.
1: Com jo sempre dic, tot això estava dins el guió. Jo me preocuparia, per tant, d'estir tranquil. Jo me preocuparia si fossin coses que no teníem previstes, no perquè siguem més viu que els altres, perquè es porta a porta a Pollença no és un sistema nou, ja se fa molt d'any que se fa, i simplement, que és un simplement entre còmetes, hem introduït la recollida de matèria orgànica amb un sistema de poals que, mirant en els llocs on funciona i allà on fan el porta a porta complet com estan desplegant nosaltres, que és afegint una fracció tan important com la matèria orgànica. Per tant, dit això, com a missatge així general, jo demano a tothom que és un sistema que l'hem de fer funcionar entre tots, que hem de tenir un poc de paciència tots, que tot i que també ens podem equivocar, hem de pensar que si feim ara, per exemple, aquest sistema de posar adhesius, no és en cap cas per un tema punitiu, no feim compte de posar cap multa ara mateix en aquesta primera setmana d'implantació, sinó que el que feim és intentar adaptar-nos tots en aquesta nova recollida de matèria orgànica. I per què dic nova recollida de matèria orgànica? Perquè, en essència, que això tothom ho tingui clar, els dies i com recollir, bé, com no, els dies de recollida de la resta de fraccions segueix com fins ara, ben igual, d'acord? Per tant, quan recollíem a la zona verda, a la zona vermella, el paper cartó, el vidre i els envasos, ho seguim fent ben igual, perquè darrere tot això també hi ha tot un tema d'operativa nostra, que no és fàcil, no? De quirs de feina, de camions, etc etc. Per tant, en essència, el canvi més important, ara xerrant de particulars, és que de 3 dies de recollir el rebuig, en recollim un sol dia, i en canvi incorporam 4 dies d'orgànic, o sigui, en global milloram la recollida perquè recollim més dies. En aquest cas, apostam per allò que produïm o que en general se produeix més. Un me dirà, no, és que jo tinc gallines i els educo a les gallines, i és una molt bona pràctica, però qui no tingui gallines al corral és una de les fraccions més importants en pes i que també a nivell de molèstic, diguem, olor, diguem el que sigui, també és una de les que en produeixen. Per tant, per mort d'això, han fet aquesta aposta per recollir 4 dies de matèria orgànica.
0: 4 i un de rebuig, 5, i abans eren 3.
1: Exactament. Per tant, passam a nivell global de recollir les tres fraccions que ja han anat de paper, vidre, paper cartó, vidre i envasos, tres de rebuig, i per tant, si ara en recollim quatre d'orgànica i una de rebuig, per tant, fem dues freqüències més, vull dir que fem una aposta per millorar el servei. Després, també, per facilitar aquesta separació, per facilitar la recollida, per un tema estètic, etcètera, etcètera, hem fet també l'esforç, que això també és un esforç, de part de l'Ajuntament, de part d'Enser, de donar i utilitzar correctament un cubell, que record que és de color blanc, que li deien multifracció, que és per treure obligatòriament el paper cartó, el vidre i els envasos, un que és per treure, que és marró en la tapa gris, que és per treure la matèria orgànica i el rebuig, i un de petitet en dos jocs de bosses compostables per tenir dins la cuina i separar aquesta fracció nova, per dir-ho així, apollant-se en els particulars de matèria orgànica. Quina és l'errada més habitual? Que nosaltres, pensant en transmetre informació en els usuaris, en els residents, de la manera més clara, nosaltres hem posat els dies que l'usuari ha de treure el residu, no el dia que el recollim.
0: Però estàvem acostumats a una altra cosa abans. Però li demos han boiat.
1: Què passa? Que, i per què ho hem fet així? Perquè precisament a vegades que s'havia fet a Sant Revet s'han boiat i vam dir, havent fet històricament, jo no era, però el que han explicat s'ha fet de les dues maneres, i vàrem entendre també en tot el personal que és la part operativa que si nosaltres ens dirigim als ciutadans, els hem de donar informació pels ciutadans, no informació que han de tenir nostres operaris, que és quan van de recollir. Per tant,
0: aquí hem de fer un canvi de xip.
1: Un canvi de xip que, repeteix, no està el tangui cap canvi de xip, perquè la fracció de vidre, cartó i envasos la recollim com la recollim fins ara. Què passa? Que nosaltres, també per facilitar un poc la sistemàtica de treure els residus, nosaltres demanem o aconsellem que se treguin de 10 a 12, també per tema de molèsties, etc., del vespre. Per tant, si nosaltres deim que diumenge s'ha de treure de 10 a 12, no és que ho recollin diumenge, és orgànica. És que s'ha de treure el diumenge i nosaltres, a partir de les 4, recollim l'orgànica. Ben igual que els envasos. Els envasos els recollim a partir de les 6. I un me dirà, és que jo estic avesat que a meva, quan qui passen a les 9 des de matí recollir els envasos, jo les trec a les 8 i mitja. I m'apareix molt bé si els recollirem els envasos. Però què mos pot passar? Que nosaltres començam els serveis, un, els de matèria orgànica, que això no m'ho han d'embullar. O sigui, ho compt perquè s'entengui, però que la gent s'ha de basar que ara també estan repartint casa per casa els imants de lo que ja han repartit en els fulletons dels horaris. Però també repartirem, segons la zona, uns imants i per posar la gelera de la zona, la situació on vermell, doncs zona
0: vermell. Cada dia ho miram, cada dia ho anem avui.
1: D'acord. Això arribarà un punt que no ho mirareu perquè vos sabreu de memòries, com l'horari de les extraescolars, que ja arriba un punt que l'has tassat de memòries. Les primeres setmanes de setembre són un poc caòtiques, però després ja arriba un punt que t'ho saps de memòries.
0: No sé, jo a vegades era fill de cosí, no m'havia aclarit.
1: I no, per això ets imant de la gelera, però això és una bona manera també d'exercitar la ment. No, bromes sí, a part.
0: Sí. I una altra cosa, el que jo a vegades faig i fa molta gent, és guaitar m'he encantat o veïnat, o blanc, o blanc.
1: Sí, si el veïnat
0: ara que un s'equivoca, tot s'equivoca,
1: si
0: no?
1: Si el veïnat ho fa bé, beníssim, va, si el veïnat ho fa malament, això és és una cadena d'arròs. Bé, tornant a lo que vos deia, que, per exemple, l'altre dia, divendres mateix, vaig trobar que un carrer no havien recollit els envasos. I per què no els havien recollit? Molt senzill, perquè nosaltres tenim operaris, però se poden donar de baixa, tenim camions, se poden espanyar, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, tot i que el 90% feien la mateixa ruta, els mateixos horaris, hi pot haver un moment que tenim una incidència, i tot i que quasi sempre les resolem, sigui agafant un altre camió això, però pot ser que potser mos avancem en la recollida. I clar, aquells que no la treuen com nosaltres hem recomanat, sinó com estan avasats perquè saben de tant d'anys, pot passar això. Però això són incidències puntuals. Per això nosaltres recomanem el que dèiem aquí. Per tant, repassem la informació que han donat. Nosaltres la informació que han donat és de quan s'ha de treure el residu i a la carta que vam enviar explicam quan el recollim. Però el que ha de tenir clar l'usuari és quan l'ha de treure, d'acord? Que és aquest calendari. Per exemple, si diumenge, començant per diumenge...
0: Quina zona ets, ara?
1: Per exemple, la zona verda, venga. Diumenge, deim que se tregui la matèria orgànica, ja es repetim al vespre, o els envasos. Nosaltres començam a recollir l'endemà a partir de les 4 de matí la matèria orgànica en aquest cas, o si fos el dia de rebuig, el rebuig, i a partir de les 6 els envasos, d'acord? Mm-hmm. I així successivament. Per exemple...
2: Jo crec que perquè la gent no s'embui, se pot oblidar de quan ho recollireu, és igual.
1: Ah, perquè
2: el que tenen en aquest calendari és quan ho han de treure, un dia que ho han de treure.
1: Exacte. I si volen saber, també, perquè és important quan els recollin nosaltres, per llavors saber quan poden recollir els cubells, a lo millor, o per saber tal. Per això ho explicam, però el que ens hem de quedar, i ja te responc, les principals incidències que han tingut és que, no, avui és dilluns, avui me recolleixen, m'ho invento, a la zona vermella avui me recolleixen el cartó. No, avui vespre o la matinada, nosaltres recomanem el vespre, per ara de treure el cartó. I nosaltres
0: hem d'acostumar a treure tot el vespre, però... A treure-ho vespre, el que marca.
1: Exactament. I si un, ja te dic, nosaltres la recomanació i explicam quan ho recollim, perquè al millor, ara m'ho invent, un fa feina fins a les 3 de matí i em va arribar, quan que començam a recollir el rebuig i la matèria orgànica, a partir de les 4 encara ho podria treure. Clar. Però nosaltres recomanam també per respecte al veïnat, que supos que no mos agrada començar a sentir que traiem les botelles de vi, que el que fa més renou a segons quines hores. No? Per tant, d'aquí que ve l'explicació. Després, una altra cosa que se mos ha demanat i és veure que és una incidència que han tingut per un problema operatiu intern però que ja es resoldran ja és el tema de la recollida específica de bolquers, perquè nosaltres per aquella gent que té la necessitat d'anir petit, gent major de que fan gran quantitat de bolquers hem prefet una recollida específica que s'han d'apuntar a les oficines d'Encer una vegada o més, i si nosaltres planificàvem una ruta específica per això, què passa? Que demanen disculpes perquè havien de començar ahir i és l'única cosa de la nostra operativa interna que per qüestions això organitzatives no ho hem pogut fer. Però dimecres que hi ha rebuig ja se poden treure els bolquers, amb una els bolquers recomanant o demanant que sigui amb una bossa blanca, i després els divendres, o sigui, les recollirem 3 dies i per tant s'han de treure diumenge vespre, però recolliran dilluns, s'han de treure dimarts vespre, on són rebuig, que el recolliran dimecres, i s'ha de treure el dijous vespre, que el recolliran divendres.
0: Mam. O bolquets se poden treure o dies d'orgànica també?
1: No, els bolquers, si no mos telefonen per apuntar-se a la llista de recollida de bolquers, no els recolliran. Si qualcú té necessitat de fer-ho, els ha de treure el diumenge vespre amb una bossa blanca i el recolliran dilluns, que és el que dic, que aquesta vegada és vera que hi ha hagut aquesta incidència, que ets única per dir-ho així, o sigui, que jo entengui coneixement, que ha estat per una qüestió interna que no ho hem pogut començar, però ja dimecres, que van de treure dimarts, quan que ja feien rebuig, ja recollim el rebuig, també se poden ja treure els bolquers, i dijous vespre, que el recolliran divendres, també. O sigui,
2: dilluns, dimecres, divendres.
1: De recollida.
2: De recollida.
1: Perquè el que deim sempre, no hem d'embuiar...
2: A les dues zones, tant a verda com a vermella.
0: Sempre amb bossa blanca.
1: Sempre amb bossa blanca. Igual que recomanam, que nosaltres recomanam perquè evitar les incidències que, per exemple, els envasos, també perquè hem de pensar el que deim sempre. Jo deman comprensió, deman col·laboració ciutadana i deman això com en molts altres aspectes de la vida, empatia. Els nostres operaris, què passa? Que si veuen una bossa groga, transparent, el dia dels envasos és més fàcil identificar que són envasos. Si és una bossa negra, poden sospitar que ja en volen tirar rebuig i no sé. Per això, tot i que, a veure, stricto senso, podria discutir, però per operativa i per evitar incidències, demanam això, igual que demanar que, per exemple, les bosses, quan traiem les fraccions, si són llevat de ser d'orgànica, que ser d'orgànica amb bosses compostables, que són les que vos han donat, però si vol fixar-ho, són transparents, per això és més fàcil evitar o semitransparents, les grogues són semitransparents, és més fàcil evitar incidències, perquè nosaltres, quan dic nosaltres, dic que els nostres operaris, poden veure allò que s'ha tret.
0: Clar,
1: i poden...
0: Clar, perquè si no, perdona, que han de fer obrir bosses per mirar.
1: No poden ni no, tenen temps.
0: Això anava a dir, t'hi han de facilitar.
2: És a dir, tu el que demanes és que respectem els colors de les bosses de plàstic.
1: Exacte, i que siguin semitransparents. Per allò, però ja te dic, i un diu, no, perquè jo si ve tret... Bé, no és que t'ho deixem de recollir estrictament per això, és que el millor, ara m'ho invent, un se'ns ha equivocat... Molt bé, s'ha equivocat i ha tirat un bric sencer a la bossa d'un vas al lleuger, que pesa poc, és un vas al lleuger, però un bric de llet sencer deu pesar molt. I llavors l'alça i sent renou de dues llaunes i pot pensar que hi ha vida, no ho recull. Molt bé, perquè penseu que això és una feina
0: clar,
1: molt rutinari, que han de recollir
0: ràpid,
1: no se poden estar mirant cada bossa que té i que no té. Per tant, jo simplement explico això perquè entengui per què ho demanam. No és cap capritx, no és ganes de... És ganes de que el servei funcioni bé. I al final, quan dic que el servei funcioni bé, també dic tota la part econòmica i ambiental, no? Que si separant bé se pot reciclar finalment quan acaba el procés bé i les fraccions acaben ben reciclades, per dir-ho així, que la part contrari de reciclar és que vagin a incinerar, que com sabem la incineració, el que mor dur és a fum, a cendres, a escòries i un cost econòmic molt, molt elevat, no? Que és el que tenim fins ara.
2: Mira, l'altre dia m'han demanat, quan vaig dir, recordeu que ara heu de separar l'orgànica? I m'han dit, i on va? Què en fan de l'orgànica?
1: La matèria orgànica, també que sapigueu, que i tot això són coses que l'usuari no té per què saber l'hora de treure l'orgànica, però va bé sobre. El sistema que hi ha a Mallorca és un sistema de tractament centralitzat, que se'n diu, que ara me sap greu fer ara d'explicar aquí batalletes, però aquí, per desgràcia, fins no fa tant, fins als anys 80, fins i tot 90, Mallorca estava plegat de bocadors, que la seva gestió era molt senzilla, bocadors, estava ple, cremàvem i tal, tot reemplen de brutó. Què passa? Que se va idear, i ja discutirem en un altre programa si això és el millor sistema o no, un sistema centralitzat per evitar els abocadors dispersos en els municipis i se va crear aquest sistema que ara mateix va guanyar la concessionària Tirme en el seu moment i se va fer una incineradora, diferents plantes de tractament, entre elles les d'envasos i plantes de transferència perquè no s'hagués d'anar a Palma, el municipi que estava en fora de Palma. Per tant, a Pollença tenim una planta de transferència al Cudi, bé que està en el municipi del Cudi, però està entre el Cudi i la Pobla, que és allà on duim totes les fraccions, envasos, vidre, paper, cartó i rebuig. Problema, que el Consell de Mallorca no ha habilitat que hi puguin dur orgànica i per això cada vegada que tenim un camió ple d'orgànica l'hem de dur fins a Palma, que allà que se'n fa la composta o se fa... Hi ha diferents sistemes. Hi ha una biometanització, que això vol dir que se'n fa biogàs i d'allò que en queda del digestat que se'n diu se'n fa compost, per tant sempre té una sortida, diguem, ambientalment bona, perquè en el final s'aprofita la matèria orgànica. Fins i tot a Tirme s'hi pot anar com a particular i comprar a preu molt, molt assequible saquets de compost.
0: D'acord?
1: Perquè sapigueu com va. O sigui que nosaltres recollir l'orgànica també a nivell operatiu molt suposa un esforç, perquè ja t'ho dic, tot, quan tot va tot ut, tot és més fàcil, però no és el més recomanable ni econòmicament ni ambientalment. Per tant, nosaltres l'orgànica, així com les altres fraccions, anem al Cudi, la molen de dur a Sons Reus, que són, bé, jo dic Palma, està realment en el terme de Bunyola, però sabeu que estan fora d'aquí. Per tant, tenim una hora i pico de camí, anar, descarregar i tornar.
0: I s'han hagut d'habilitar nous camions per l'orgànica?
1: Sí, nosaltres sempre, bé, com sabeu, hem fet tota aquesta licitació, ara licitaran dos més. El camió de càrrega lateral també són per la recollida orgànica que instal·larem també en els contenedors allà on no hi ha porta a porta, que ara han començat com sabeu, llavors poden ser un moment de cada Sant Vicenç, per no mesclar, i també el que fem és enllogam, sobretot a temporada d'estiu, que potser no se mos val la pena tenir un camió i tenir-lo aturat els 4 mesos de, per dir-ho així, temporada baixa, el que fem és enllogam per temporades camions, que evidentment en destinam una part a la recollida específica de matèria orgànica. Per exemple, que ja fa un parell d'any que, com sabeu, ja recollim en els hotels i, per tant, ja tenim una certa dinàmica de la recollida.
0: Més incidències, abans de fer-te les preguntes, que vos heu trobat aquests dos primers dies?
1: Bàsicament, que la gent no ho treu en sos poal que han donat i per això demanant que, per favor, perquè no és una manera d'identificar que la gent ho fa. Si toca treure orgànica i qualcú treu en so blanc, sabem que és que no s'ha fet bé, no? Per tant, no tot ja de repeteix per neteja, perquè si s'ha gota per neteja, és que les coses no els... Vull dir, no hem fet aquesta feina, aquesta despesa brutal de comprar poal per un caprici de no sé qui, no? L'hem fet pensant en que per neteja, perquè si se vessen líquids en les bosses o això, queda dins el poal. Per estètica. per facilitar la recollida selectiva. Bé, i per altres raons que també ja he comentat, han repartit, per tant, aquest cubell. Per tant, demanam que se'n faci ús, que s'utilitzin, que si no hi cap, per exemple, els envasos, que sé que són molt luminosos, recomanam que se puguin esclafar, així no ocupen tant, però si no, sí que les se poden posar damunt, a un costat, però com a mínim, també per nostres operaris, identifiquen envasos, ah, no, a tretes cubella, però no els hi caben bé, els hi recoïm. M'explico?
0: Si tens un parell de bosses...
1: Damunt,
0: jo vaig posar damunt.
1: Exacte. I... el tema és que qualcú m'ho demana, però és que jo pas, estic un lloc a tal carrer que pas passeja molt de cans i m'embruten. Ho pot posar penjat, com molta gent de ser, amb un ganxo, no? A la casa, molta gent ja li té ara penjat.
0: Mm-hmm. Mateix ganxo que penjava la bossa.
1: Exactament. Més coses. Hi pot haver... clar, això és la norma general, i dins la norma general sempre hi ha excepcions i cases particulars que, evidentment, tot molt de trenes, cases particulars, no, és que hi ha un carrer molt concret que és tan estret que si posàvem dos pols a banda i banda, és que millor, bé, doncs anem a estudiar-ho, anem a posar-ho només a un costat del carrer, recomanam, per favor, pel tema dels cubells, per comoditat i per evitar confusions, posau en permanent curioset, s'adreça del vostre cubell, i així si qualcú sense voler, pensant que tothom té bones intencions, l'agafa, i doncs veuràs que està tres números més endavant que és el teu i tu no el tens i el veus allà, no? És una manera
0: una
1: pràctica,
0: de vent en l'hivern.
1: Una bufada de vent en l'hivern, és una manera pràctica de poder, diguem, identificar els teus cubells.
0: Més incidències, que bé, jo he vist, venint avui de matí mateix cap aquí, que he fet una foto amb aquesta ferretina, incidències amb el cubell, és la ferretina, i després hi ha una sèrie d'incidències, per reiter, i posau la creu a la que és... bosses fora de cubell, no se'ls enduen.
1: Bé, no... perquè ens repartim cubells per això. Uh-huh. Repeteix.
0: Per ensenyar-nos.
1: No? És que, repeteix, en sa mesura, és una mesura que ningú s'ofengui, és una mesura educativa, no és una mesura punitiva de voler empipar ningú. És a dir, si ara que començam no intentam corregir aquestes coses, quan ho farem? D'aquí un mes, que ja... com se diuen, ningú mal interpreta, com se diuen, no pot donar un mal vici, entre cometes, és a dir, nosaltres intentam, aquestes sobretot, que seran una incidència que duraran una setmana, 15 dies, de fer aquesta acció, sobretot dels adhesius, per un poc, per situar-nos.
2: Per guiar la gent, I perquè per l'adhesiu te diu què és el que no has fet massa
1: exactament.
2: Bé.
1: Exactament, per tant, repeteix, que no és amb ànims d'empipar, ni és amb ànims de multar, ni és amb ànims de res d'això, sinó és amb ànims d'entre tots situem-nos a les noves normes o al nou sistema de recollida per no res fer-ho bé, perquè és que jo estic segur que això ara el primer dia és més d'així, el segon, el tercer, i això en no res s'acabarà fent bé. Què passa a la gent que tot i posar de 10 a 8 del vespre durant 6 dies, dissabtes i diumenges inclosos, la recollida de cubells encara no en té, i dirà, jo no entenc que vàrem anunciar a vendir per tia per passiva. Nosaltres, tot i que i des d'aquí vull fer una menció especial a les nostres administratives que tenen el públic, que a més del seu dia a dia, que ja és... i doncs, ara també han hagut de posar un servei que no en feien tantes comptes, que és que elles dins reparteixen els cubells en aquelles persones que no varen venir els dies que teníem habilitat, perquè també pensau que els cubells són voluminosos i per tant repartir el cubell també m'ho ha reduït, a part de tot una parafernàlia de poder fer la seva adquisició, ara el seu repartiment, per tant molt suport a un esforç extra que no s'hagi vengut els dies que varen habilitar i saber, però ho donant facilitat, per tant qui no hagi pogut venir i les atendran amb molta amabilitat com fan sempre des de les nostres oficines, personal que tenim d'atenció en el públic, des d'aquí que aquest dia també per ella ha estat un poc un haver d'aguantar, perquè també per tots, la majoria de gent és empàtica, simpàtica, agraïda, però hi ha un percentatge, per desgràcia, que no és així, també, és que estan de cara al públic, les toca, i d'aquí el meu reconeixement, agraïment, d'ara aquest dia, i do, tenint aquest nou canvi, el que suposa, bé, i també des d'aquí que sempre aprofit, l'agraïment també a tot el personal de recollida, que s'ha hagut també d'adaptar aquest canvi, yeah. A tot el personal que és encarregat, en el tècnic, bé, tothom està implicat a por a dur aquest sistema de la millor manera endavant.
2: Qui no té cubells a l'Ajuntament de Llamsera.
1: Sí. Qui no en té, que no els hagi recollit, clar.
2: Perquè això també ho demanàvem avui de matí. Si se t'espanya, te'l prenen i en necessites ja un altre.
1: Posarem en marge, el que passa és que són tantes coses que és impossible fer tot de cop, posarem en marge també un sistema de venda de cubells, perquè també recordam que això ho varen recordar. Bé, i també els informadors, també una menció especial per ell, que també estan fent voltes i informant en casa per casa, ara també repartirem els imants que no els havien repartit en el seu moment, i també un moment d'intentar resoldre incidències, etc. Per tant, intentam també posar tots els mitjans per explicar-ho, per informar, per resoldre dubtes, perquè el sistema en definitiva vagi bé.
0: I però dubtes que me'ls facin arribar aquí a la ràdio, sí. Que encara ets aquí.
1: Perdona, encara no l'hem posat en marxa el sistema de venda, però el posarem en marxa, jo diria, la setmana que ve, no sé, perquè aquesta setmana també se mos ha ajuntat nou sistema de recollida orgànica a particulars, en els establiments, diguem, de Pollença Nucli, han començat també la instal·lació de nous contenidors de càrrega lateral que a Sant Vicenç, o sigui que és una setmaneta intensa, per dir-ho suaument. I per això ho tenim en ment, i jo crec que a partir de la setmana que ve aproximadament, si encara informarem, qualcú que ja ha tingut una incidència, que ja és mala sort, en tant pot tens amb un cubell, o que per lo que sigui en vol un altre, perquè, no sé, si idees per utilitzar que ja tenim, perquè tampoc...
0: Clar, no és el mateix un domicili on hi viu una persona on n'hi ha 8 o 9. Oh, no.
1: Sí, però no són tant que visqui, vull dir, ho tenim pensat el repartiment en l'estàndard de quanta gent viu un habitant, són 4 persones per dir qualque cosa, 3.
2: Però podran comprar un altre cubell i podran o un parell,
1: sí, però ho posarem en marxa, nota d'aquesta setmana segurament,
0: que esperin un poc. Molta gent també hem vist que ha tret, supos que no és incidència, però potser pot recomanar la manera, en lloc de treure un cubell marró gros, han tret un petit. Vos hi heu trobat, també, no?
1: Sí, segurament havíem posat com a incidència. No per empipar, no, sinó que per conscienciar, per educar que aquell... perquè també hem de pensar una cosa, els cubells, voleu fixar, tenen una robustesa diferent. Una cosa és que els operaris el malmenin, que no el malmenen, en el seu sentit, el malmenen, vull dir, en el seu sentit que l'han d'agafar, l'han de buidar, l'han de tornar a deixar, i aquell petitet és per estar manejar dintre nostre, no és per... Clar, si tu treus altre, s'espanyarà molt més aviat. A part de que es qui està preparat per evitar que hi hagi... Perquè el de dintre nostre està molt airejat, està pensat perquè no faci olor, si cau un pot de líquid no cau directament perquè els forats estan, no sé si voleu fixar, no són forats directes, són forats però tenen com una endinsada de vall i els forats estan a la part de dalt. Per tant, estan airejats, però quan no sigui que hi tinguis dos dits de lixiviat, de líquid no també serà. Però l'altre sí que és estanc. D'aquí que, si qualcú va tret... és una incidència lleu, potser no li han recollit simplement per fer aquesta tasca més informativa educativa.
0: Mos hem d'acostumar, idò. Ho petit dins la cuina o dins bon te capi.
1: Exacte, per això és petit.
0: I el gros és el que s'ha de treure.
1: Exacte.
0: N'hi ha més d'incidència. Passam a preguntes. Bé, m'agradaria, el millor que expliques, que crec que ho has dit, però també una pregunta que se fa moltíssima gent, és què és? Si ara... l'orgànica és el que s'implementa, l'orgànica, l'exemple més clar, el que diu tothom, un poal de menjar de les gallines.
1: Correcte.
0: Què és el rebuig?
1: El rebuig, en puritat, és poca cosa. Hauria de ser molt poca cosa.
0: És a dir,
1: cosa.
0: Un pi per setmana mos bastarà.
1: Sobraria. Pot ser excepció que per això poden recollides estes de quan hi ha bolquers i això, que es veu que és més voluminós i se'n pot generar més. Però si llevam el que tècnicament se coneix com tèstil sanitari, que són bolquers, compreses, etc., són, per exemple, cendres, que si qualcú té una estufa en cibern, o fuma, també són llosques, el que grenes, per exemple, tabioletes, per entendre-ho de manera general, els temes més d'higiene personal, jo que sé, les fuetes d'afaitar, que tot i que s'haurien de posar a reciclar, ara de moment no hi ha una via, per tant, hauria d'anar aquí. Els excrements d'animal i objectes més tipus d'higiene personal, jo que sé, l'espai de dents, o aquests escuradents, els escuradents tradicionals de fusta van a ser orgàniques. Me'n ofereixi que més específic.
0: Me vaig trobar amb aquest dubte, que havia de llençar una cosa que tenia clavat...
1: D'aquests escuradent?
0: Com a fusteta.
1: És fusta, orgànica.
0: Ho típics. I vaig, matèria... vaig haver de separar, eren unes banderilles,
1: exacte.
0: I vaig haver d'anar separant no. per llençar l'orgànica.
1: És matèria natural, orgànica.
0: I vaig dubtar.
1: Fins i tot, estat de suro, orgànica.
0: Sí.
1: Que estat de suro, ara vol dir una curiositat, estat de suro, perquè se recicli bé, va orgànica. Ara, tècnicament, si ho volguessin tirar en els envasos, com que també és un envàs, també s'hi podria tirar. Però què passa? Que en els envasos, com que per allà on passa per separar, és tan petit que a vegades se cola i s'acaba per no reciclar, tot i que tècnicament se'n fan responsables els que posen el producte en l'envàs en el mercat. Per tant, una manera operativa perquè se recicli és tirar-ho, com he dit, en la matèria orgànica.
0: I també tot el paper, no? La cel·lulosa...
1: Molt bona. La cel·lulosa, tot el torcaboc és de cel·lulosa, no les tavioles, que les tavioles no són de cel·lulosa, són
0: paper
1: de fibra.
0: Paper de cuina.
1: Paper de cuina. Això també va... És com la cosa que no és estrictament orgànica...
0: Menjar.
1: Restes de menjar. Sigui restes de menjar de quan cuinam, que si, jo que sé, preparant qualque cosa en carxofes, generant molt de fulles de carxofes. Per tant, això, molt a menjat un pollastre, sos, va ser matèria orgànica. Justament, que això no mos hauria de passar, perquè hauríem d'evitar malament alimentari, que també és un estalvi econòmic. Han comprat un salmó i se mos ha atudat, matèria orgànica. I fa-lo, perquè recollim 4 dies. Per tant, ho poses, ho fermes i quasi ja tot el recollim a la porta. També t'he de dir una cosa, el sistema porta a porta, quan un s'hi ha adaptat i quan hi ha amb aquests canvis, ningú tornaria enrere, perquè és supercòmodo, és davant que teva, no hi ha els elements que llavors sempre són un niu de problemes, perquè tothom el vol a prop i ningú el vol davant que seva, quan són els contenedors, i per tant, a part, per exemple, per sistemes mobilitat, per persones que tenen mobilitat reduïda, gent major, no has d'anar encalçant lloc, el temps davant que té, tal. Que passa que a nivell operatiu, també a nivell tècnic, no el podem implantar per tot. Per tant, de moment, està en el centre de Pollença, pot ser més endavant, se pot instaurar a la resta de nucli, però a llocs en tipologia d'habitatges, que potser, per exemple, cal a Sant Vicenç, perquè em posarà contenedors de cada relatar, perquè és un lloc que té molta estacionalitat, que són cases molt disperses, nosaltres hem de fer un equilibri entre optimitzar la recollida i fer una, i que sigui eficient i que a la vegada avançar cap a aquesta recollida amb incorporar totes les fraccions. No? Per tant, tot això en el seu moment se va estudiar què era el més adequat per cada lloc segons la seva tipologia urbanística, la seva tipologia econòmica, la seva tipologia turística, i d'aquí aquest repartiment.
0: Tornant a no rebuig, o cristall, que no és o vidre, també.
1: A veure, el vidre pla...
0: Aquí hem de distingir, perquè a vegades o vidre hi ha coses que no van en o vidre.
1: Vale. El vidre pla va ser deixalleria. Perquè...
2: Vidre pla vol dir una finestra.
1: Una finestra, exacte. Després, hi ha vidre especial, que això, la majoria de gent no té aquest vidre especial, però ja pens de quan feia classes i anàvem al laboratori. Les provetes o el material de laboratori de vidre és d'un vidre amb una fundició més elevada, perquè aguanta. Per tant, aquest tampoc aniria en el vidre. Per tant, per no embuem-nos, el que segur que van al vidre són els envasos de vidre. Qualsevol cosa que tingui tap... han de llevar el tap i tirar-ho, la majoritat són metàl·lics en els envasos lleugers, i per tant tot això és vidre. Pregunta típica, un tassó de vidre. Tècnicament, com que no és un envàs, s'hauria de tirar en el rebuig. Què passa? Que si se mos cola en el vidre, se reciclarà, perquè és el mateix vidre. Ara és l'exemple més clar. De nins ho fèiem i ara se segueix fent. Jo fa molt d'anys que no em menys, però el record se n'ocilla. Ara he dit una marca comercial, és igual. Per untar cacau, no?
0: Però després tenies tota una col·lecció de tassons.
1: Val, tenies una col·lecció de tassons. Allò era un envàs, però a la vegada era un tassó idèntic quasi que havies comprat. Per tant, si l'hagués volgut tirar, hauria d'anar als envasos, i si se despenyes tassó d'or, a lo millor tu per similitud li tiraries. Què passa si tires un tassó normal de vidre en els envasos de vidre, que se reciclarà? Però tècnicament, com que no ha estat un envàs i els productors d'envasos no han pagat per reciclar allò, te diuen o t'aconsellen que això vagi en el rebuig. M'explico.
0: Mm-hmm. Una copa que és un cristall més fi?
1: És el mateix.
0: És el mateix.
1: Sí. El que no hi va de cap manera, de cap manera, de cap manera, perquè això sí que es pon el procés de reciclatge, és la ceràmica. Plats de porcellana, mm-hmm, o que no siguin de vidre, perquè si no... la fundició, perquè el vidre va a fundició, l'Espanya, i clar, i és molt complicat. Per tant, se demana, això sí que és claríssim, el que és, se romp un plat de porcellana, això va en el rebuig.
0: Preguntes. Tenc dues preguntes per al gerent d'Enser, mos han escrit. La primera mos demana si, diu, ara que ens obliguen, entre cometes, a reciclar amb un nou sistema, mos enllaça amb una notícia que era la taxa de l'ITR. Jo crec que s'ha referit, perquè mos enllaça amb una notícia d'última hora que diu els veïns que reciclen bé se podran estalviar un 30% de la taxa de fens.
1: Correcte.
0: Està parlant de l'ITR. I la seva pregunta és que ara que obligueu a reciclar amb un nou sistema... si s'aplica aquesta descomptes.
1: Com diria aquell, m'agrada que me facin aquesta pregunta. O sigui, són dues coses diferents però estan absolutament lligades. És a dir, separar correctament perquè després se pugui reciclar, que a vegades deim col·loquialment jo recicl i està massa bé, molts entenem, però realment se reciclen al final del procés, no el tot separam, però m'agrada perquè col·loquialment s'assumeix que ja és part de tot el procés. Per tant, quan reciclam, quan separam correctament, el que estem fent és complir una obligació legal i ambiental que marca la normativa, la llei de residus de Balears 2019, la llei estatal 2022. Per tant, fem una cosa que és una obligació per un tema ambiental. Dit això, quan se va aprovar la taxa de l'Ajuntament en col·laboració amb Enser, el que se va pensar és qui a més vulgui que sigui reconegui de manera voluntari, tenim aquest programa que un particular s'estalvia 50 euros. Per tant, qui s'ha apuntat a CITR, també mos posarem aviat en les inspeccions, i si ho fa bé, que segur que sí, ja tindrà aquesta tarifa, diguem, reduïda. I si qualcú diu, i jo no m'hi he apuntat perquè no me n'he recordat, cada any de 10 de gener 31 de març s'obrirà el període. Els que ja hi estan i van fer bé i seguiran estant dins el llistat de persones que s'han inscrit en la inspecció tècnica de residus perquè se'ls reconegui econòmicament aquestes bones pràctiques de separar residus.
2: No s'hauran d'apuntar cada any?
1: No. Només s'hauran d'apuntar cada any els que no van fer bé i els atrein del sistema. És a dir, si qualcú s'apunta però ho fa malament, està dos anys castigat a tornar-se a apuntar com a mesura coercitiva de...
0: I quin és ara el període? Perquè aquesta mateixa persona diu sé que abans t'havies d'apuntar però ara...
1: Ara, cada any perquè clar,
0: has d'esperar
1: hem de pensar que tot això és un tema, una roda tributària, tenim aquest temps, llavors hem de passar a l'Ajuntament va d'aprovar per, crec que és per Junta de Govern, llavors s'ha de comunicar a tip que és qui fa la recaptació, llavors, vull dir, no és una cosa que puguem fer al pim-pam, ara molt apuntant tot l'any. Per nosaltres, podríem fer tot l'any, però el problema és que el sistema de cobrament, bé, del que he explicat, no ho permet. Per tant, fem això, l'ordenança se preveia que cada any se podrà apuntar qui no s'hagi apuntat i estigui interessat l'any anterior. Per tant, per dins 2026 ja no s'hi poden apuntar, però a 2027 se tornarà a obrir el període, i això cada any fins que no s'acanviï l'ordenança i indiqui una altra cosa.
0: També mos han demanat, crec que potser ja ho has contestat un poc, diu per què no han posat un servei de recollida d'excrements d'animals i penyals per a porta a porta cada dia com han fet a altres municipis. Destaca també diu m'he enterat que pots telefonar a Enser, passen també el divendres, però això hauria de ser cada dia com a servei i no haver d'estar telefonant cada dijous perquè
1: no s'ha entès bé, vas telefonar una vegada Sí, no és com els voluminosos que telefones
0: quan
1: quan
2: cada pitja de vols.
1: Sí, per tant, una vegada t'inscrius en el servei de recollida de puntes, en el servei de recollida de bolquers, te vendrem a recollir bolquers 3 dies per setmana. Te vendrem a recollir dilluns perquè tu ho treguis diumenge, te vendrem a recollir en sol rebuig dimecres perquè tu ho treguis, tu l'has de tret dimarts, i te vendrem a recollir divendres amb una bossa blanca perquè tu ho treguis dijous. Els horaris de recollida són similars per tots amb petites variacions. A qualque lloc a la millor recollen cada dia, a altre lloc que recollen tres dies. Creiem que és una freqüència de recollida que te permet més o manco poder-te desfer d'aquest residu amb una certa freqüència. Què passa? Que nosaltres sempre apostem per una millora continuada. Ara començam així, si més endavant tenim capacitat o se'n veiem que no és suficient o això, molt plantejarem de canviar-ho. Però de moment, per el que hem vist, hem estudiat, creiem que hem de trobar un equilibri, perquè evidentment m'agradaria recollir-ho més tot, però també aquí hi va tot un tema de cost econòmic del servei, hi va tot un tema de logística, etc. Per tant, amb aquest horari, amb aquest servei, hem intentat trobar aquest equilibri.
0: Sebastià, el dia que se recull un rebuig, per exemple, a la zona verda coincideix amb vidre i a la zona vermella també coincideix amb vidre.
1: El dia que se treu, sí.
0: Que se treu rebuig.
1: Que se recull, sí.
0: Les dues coses van en un poal... No, una va en un poal blanc.
1: Clar,
0: i l'altra no.
1: Això, sempre...
0: això has d'aclarir, perquè aquí també hem vist a les xarxes
1: no.
0: que diu si hi ha un rebuig i després hi ha un vidre, no, hem de mesclar tot.
1: No. Per això n'han donat tres. Dos per treure de fora i un per tenir que nostre. Quan coincideixen dues fraccions, paper, cartró i vidre, que no, paper, cartró, vidre i envasos que no coincideixen, es cubell multifracció blanc, que per això l'han posat blanc sense color.
0: Vale. Lo que va en el blanc no coincidirà mai el mateix dia.
1: No. En això, els cas particulars, perquè llavors es porta a porta comercial... va diferent i i poden coincidir, però ja no va amb aquest cubell.
0: Potser
1: ja
0: pot dedicar un altre dia no porta a porta comercial.
1: Ja no, pot dedicar dies que vulgueu.
0: No n'hem parlat, pràcticament.
1: Tots són servei públic aquí.
0: Però per no embullar, que ja tenim poc temps, el tema aquest de que si traieu vidre i traieu rebuig i no mateix poal, no. Rebuig va en un marró.
1: Correcte.
0: Què més? Sorpresa en arribar a casa, no han recollit les escombraries perquè no tenia el que regalava l'Ajuntament. I bé, ja ho han dit, que se pot anar recollint, cert? Però
1: correcte.
0: Si no ets el propietari, has de dur el rebut.
1: Donem el màxim de facilitats, el rebut, el DNI del propietari, basta una fotocòpia per nosaltres saber que... És més que res per tenir una mica de control.
0: Jo aniré a un contenidors perquè jo no tinc lloc per col·locar tant de poals.
1: A veure, l'idea és que tothom utilitzi el servei que té en la seva zona, perquè per això optimitzem un poc els serveis. També he de dir que quasi és una petició que ens va arribar de molt de veïnat, per exemple, la zona de Cecília Metel, que quan varen veure que potenciàvem el porta a porta de centre, això varen demanar que també se fes a la resta de Pollença. Per tant, no sabem quan, però també una idea d'una segona fase és que tot municipi, poble, tingui porta a porta, perquè si no, mos pot passar això a qualsevol lloc, diguem, perquè la cosa funcioni. Precisament hem de fer que tothom utilitzi el sistema que està instaurat, perquè si no ens trobarem a nivell intern el que se coneix com turisme de residus. Què ens passa en això que també se llevarà un dia o l'altre? Què passa en la carretera vella de Campanet i d'oc que es Pollencín? I Pollencín estan pagant els fens que solen dur poblers i campaneters perquè s'escapen des porta a porta, i els és més fàcil, el millor, perquè van a fer feina això, tiren molts els residus allà perquè no volen seguir l'organització que tenen de recollida de residus. Puntualment, jo no dic que un dia perquè hi ha una incidència i se pugui dur, no és que estigui, no és que ho perseguim, però realment, stricto senso, tothom hauria de seguir el sistema que té incorporat, perquè també és un sistema que segurament s'ampliarà, i a part també a mitjà a curt termini els nou contenedors d'orgànic estaran tancats, i a mitjà termini els de rebuig també estaran tancats, perquè el que han d'anar per aconseguir un bon resultat de recollida selectiva és posar fre a que tot, que se pugui tirar tot a nu i venga, i que és lo més còmode, per dir-ho de qualque manera, però lo pitjor a nivell econòmic i a nivell ambiental.
0: Has parlat de la Pobla, de la Pobla, i molt de comentaris que hem vist a les xarxes diuen: el sistema de la Pobla és un desastre. Dones una volta per, basta que dones una volta per veure com estan o que res a l'hivern amb el vent, ni te compte, has d'anar a cercar un poal un dia, o plàstic volant per tot. Bé, comparen.
1: A veure, jo... A veure, si no produïssin residus no importaria fer tot això. Vull dir, en el final és un servei que s'ha de donar. Mai havia vist una, un tema més subjectiu com és el tema dels residus, perquè, o de la neteja, perquè un, jo puc dir, no, jo toc que està net, no? L'altre fa una fulla, acaben de fer net, un tira una bossa, està brutíssim, no fan net mai, si acaben de passar. Per tant, no hi ha tema més subjectiu que aquest. Jo el que vull recordar de la Pobla és que abans hi havia contenedors desbordat de per tot, què passa? Que no hi ha cap sistema perfecte. En el final crec que se tria el millor dels sistemes, tot i que no és perfecte. Que això que diu, que comenta aquest oient, segurament és així, que a vegades jo no coincideix en dir que hi pugui haver incidència, que n'hi hagi, entre que és un desastre, perquè si ve, també que li ha passat a la Pobla, que s'ha estoviat un caramull de dobbers, perquè clar, molta de gent dels pobles de debò que feia porta a pal d'idus fent a la Pobla, ara quan aquí no hi ha contenedors els hi han desaparegut, per dir-ho així, tonelades de residus, de rebuig, que és també a la llarga el que estaria bé que també mos passés aquí, no? que aquí no ho fa, que se deixi de fer tant de rebuig, perquè realment hem dit moltes vegades, si se fa bé el rebuig és una part molt petita de...
0: La mateixa persona que abans demanava el tema de bolquers i els excrements d'animals, diu, d'acord, però tema de lo que has dit de bolquers, diu, però no dels excrements d'animal, guardar-los una setmana fa molta olor.
1: No, ho poden posar sobre bolquers.
0: També.
1: Sí, que ho posin en una bossa de fermada i de dins la bossa dels bolquers. I
2: també... Però no tothom té ja i fills petits. Qui no té bolquers...
1: Qui no té bolquers...
2: Se'n pot apuntar a la recollida de bolquers només per excrement de què?
1: No ho teníem plantejat.
0: No se m'hauria
1: plantejat mai aquesta tessitura. Pensaven que en el dia de rebuig que li pot tirar bastava, si tenim una petició que mos sigui operatiu fer-ho, mos ho podem pensar, però no ho tenim ara mateix en ruta.
0: Clar, si dius tens un animal però no tens un infant.
1: No tens un animal però tens un infant, va, queda apuntat per l'estudi.
0: Vinga, idò, esperem que li hagi resolt en aquest oient i ja una pròxima sessió veure si ja ho heu plantejat amb Maria, sí.
2: Una altra telefonada que hem tingut mentre xerràvem, d'un oient que diu que quan se recull el paper de vegades queden restes per terra i no se recullen bé. T'ho feim arribar.
1: Gràcies per fer-m'ho arribar. Ho dic, potser també altres vegades podem tenir qualque incidència, se poden tenir qualque tipus d'això, de no haver-ho recollit tot, no ho sé, ho transmetré. Si els operaris en general ho fan bé i recullen tot el que han de recollir, qualque un pit punt, si això deu ser, si és un pit puntual que ha passat, i ja me sap greu, i si deia recollir-ho. Bé, també demanam que a vegades mos han trobat en que en el cas de la recollida comercial, que demanam que s'aplegui el cartó, s'aplegui en una caixa perquè sigui l'operari, perquè a vegades mos trobem vertaders desastres, que mos tenen les caixes així, i nosaltres, si deies, recollir fens, no netejar el carrer, que això ja se fa des d'un altre àmbit. Per tant, aquí a vegades, simplement vull fer notar aquesta empatia de veure si no ho han recollit i ho han de recollir, però també
2: Fais-ho bé,
1: perquè així facilitaran que ho recolliguin tots. Si tu, com a comerç, que la majoria ho fan bé, sempre, jo sempre poso per davant que en general se fa bé, però quan tenim qualcú que no ho fa bé, t'imagina't que treu catxes i catxes així de qualsevol manera, i clar, el nostre operari arriba allà i queda espantat, perquè ells feien comptes en dues o tres bolcades, perquè t'ho col·loquen, t'ho pleguen, t'ho deixen dins la catxa i tu ho tires, haver de fer, i clar, i a vegades fins i tot és que no, t'han d'estar 10 minuts a un lloc perquè ho van deixar malament.
2: Mira, ara me fas pensar a un particular que li recullen porta a porta o paper. Se compra una televisió, té uns cartons grans, si no li quebrà, evidentment,
1: si no,
2: dins
1: el
2: cubell.
1: Si no m'ho deixa de vora.
2: No tindrà problemes, perquè no està de dins el cubell.
1: No, home, nosaltres la carta dèiem preferentment dins el cubell, no ho dèiem perquè se pogués fer sense cubell, sinó que ho dèiem perquè si hi ha casos concrets que no hi cap,

0: aniran de, estan de festa per a Cubells Nous?
1: Bueno, els Cubells Nous, no sé si voleu fixar perquè nosaltres hem fet aposta, si fas un clic se't queden tancats. Per tant, aquesta problemàtica no hauria de passar, perquè si tu ho deixes obert i poden arribar a termoixer i això, però si ho tanques perquè ho pot tancar, no, no hi haurà aquesta problemàtica.
2: També, ja no Maria. En tenim més, per mi, no?
0: Crec que no en tenim més, crec que no tenim més preguntes, hem anat mirant ara si mos havien escrit, si mos havien...
1: Bueno, tot més, això m'agrada aquest motiu, perquè és un motiu més de per què entregam el cubell per treure, per higiene, per evitar aquest tipus de coses, per tant, i vos hi fixeu, no sé si vam comptar cada vegada, que si ho pos cap a una banda s'obri, cap a l'altra se tanquen els cubells. És el blanc multifracció i el marró gris que traiem de fora, perquè això ja hem intentat regalar, entregar una cosa que sigui d'utilitat i que tingui tota la sistemàtica per a aquest tipus de casos.
0: Sant Vicenç, ho has comentat un poc per damunt i de fet un comentari que havíem vist, crec que també l'has contestat. Per què a Sant Vicenç no es fa la recollida porta a porta com a Pollença?
1: Haver explicat abans, perquè per la tipologia de, per la tipologia d'habitatges, per l'estacionalitat, si ven, hi viu poca gent, en l'estiu tenim molta activitat turística i se fa molt poc operatiu poder-ho fer. Faig el mateix, feim porta a porta en els establiments comercials, en els hotels i això, però per particulars és molt complicat pel que explicar, perquè ha de trobar un equilibri també d'eficiència del servei. Però acabant de col·locar, que ja m'han enviat fotos, un contenedor que són els primers en tenir-los, nou de trinca, estèticament jo crec que està molt bé, en sistemes d'obertura per la part d'orgànica i de rebuig en pedals, també se tiren des de la vorera, també té un sistema de lectura de braille per sobre que va a cada banda i facilitar així l'accessibilitat universal de saber quin tipus de contenedor hi ha. I no sé, això és el que podria dir. Per cert, també comentar que estan contents perquè de 300 habitatges que tenim comptabilitzats, uns 300 a cada Sant Vicenç, van recollir cubells 100 persones, tenint en compte que encara n'hi ha moltes, que és molta segona residència, que potser encara no són per aquí. També a partir de la setmana que ve habilitaran que qui no hagi vengut pugui passar per l'oficina, perquè el car dels contenedors és un poc més complex que es repartís cubell, perquè el cubell és venir i nosaltres apuntant que va recollit. En el car dels llocs que hi ha contenedors, com que t'assignam una targeta o un clauer, amb un aparell de la part tecnològica que han contractat, havem d'associar, perquè nosaltres llavors sabrem que d'aquell habitatge s'ha utilitzat o no el contenedor d'orgànic per de cara a un futur, a lo millor adaptar encara més i millor la taxa de fens i fer-la encara més justa.
0: De dijous te toca programa Pensa Globalment Actua sí. Localment.
1: I farem una segona part d'incidències.
0: Farem una segona part d'incidències i aprofitam a dir tots els nostres oients que mos facin arribar més dubtes, més preguntes i a lo millor aquesta part de comerços que a lo millor no n'hem parlat tant
1: també
0: podem... perquè l'altre dia mos arribaven també missatges de comerciants que...
1: Jo em puc dir qualcun que mos ha passat.
0: Venga.
1: Que és que a veure, en tot aquest sistema, en el sistema de recollida, sempre trobam un factor, malauradament, que és un poc un corc que tenim a la societat, que és l'incivisme. Clar, que m'ho ha arribat molt puntual, però potser un restaurador mos diu, no, és que jo, mira, m'he esforçat, he recollit l'orgànic i tal, haver tret, i llavors el veïnat que no ha volgut fer porta a porta ha vist que el contador va i me tira el rebuig aquí. I clar, llavors vosaltres ho mirau i com que nostres operaris tenen instruccions de que no ho recullin si no està bé, no m'ho recolliu. I dic, idò, cert, nosaltres podem mirar de pegar una ullada si realment només són dues bosses ja associades, que ha estat un veïnat. També tenim establiments que potser en lloc de treure i reconar els cubells quan toca, el deixen molt de temps en el carrer, com més temps en el carrer més exposat a que te passin aquestes coses. Per tant, aquí no hi ha una solució màgica, sinó que entre tots hem d'intentar que el sistema mos funcioni. Però és vera que aquest factor d'incivisme és el que mos fa que hi hagi aquestes incidències, perquè si no hi hagués incidint un se pot equivocar un dia, que és el que mos passa ara, però però tot acabaria funcionant.

0: canta beníssim.
1: També, però bé, potser d'aquest tema en podríem parlar en altres ocasions, el tema de les papereres, si vos plantegeu posar papereres en separadors, com hi sona molt de llocs.
0: A veure, això he de dir que les papereres, nosaltres hem cert tenim la competència, per dir així, de la recollida de residus, la neteja a la qual s'està associada a les papereres, se duda d'una contracta de l'Ajuntament, no? que és l'empresa Urban, que és qui fa la neteja i recull les papereres. Per el que jo tinc entès, però en tot cas això ho podríeu demanar que dijous ve la regidora, la Joanina Campomà, que per el que jo sé la nova contracta que s'està treballant preveu que hi hagi aquesta separació, no? Per tant, és una bona pregunta per fer, però jo posaria la mà en el foc que això se preveu de cara a la contracta que s'està treballant de neteja viària.
1: Molt bé, i t'atendrem passat demà. I dèiem a la gent que mos escolta, que hi ha molta gent que mos està escoltant.
0: Enxerrant una hora, no?
1: Enxerrat 55 minuts, Sebastià.
0: Tens set,
1: veu. Dijous no t'atendran tant de temps, per tant, tornem a recordar als oients que són molts que t'estan escoltant, perquè clar, és un tema que interessa moltíssim, que mos tornin a enviar. Bé,
0: perquè feis una bona ràdio més. I això sempre s'aprecia, i la gent...
2: Hem avisat que venies.
0: Ja.
1: Hem avisat que venies, servei públic, Ràdio Pollença.
0: No doim 24 hores perquè hem de dormir una estona, però és servei públic.
1: Han de descansar. Idò, bé, passat demà te tornarem a treure aquí i seguirem repassant tots els temes, tot el que mos faci, de les peticions, diferències, dubtes que ens facin arribar també els nostres oients.
0: Sí, si un cas tractarem que això és la pregunta del milió, però ara ja jo crec que ja per avui ja basta, que és el lloguer vacacional. Però això sempre s'ha de deixar com un punt per...
2: enginxar l'audiència.
0: No m'hauria el riu.
1: Atenció, dijous a les 10:30 lloguer vacacional, que passen totes aquestes incidències, com se li ha d'informar a tots aquests turistes que lloguen aquests habitatges i bé, comerços i tot el que anirà sorgint. I en un moll no començarà fins passat l'estiu, que no ho han dit, que sí. També ho demanaven. I això en un moll quan? No, espera, ara no és el moment.
0: Podeu el que devem patir, podeu entendre que són tant de canvis que l'anam fent bastant ràpid, però és impossible fer-los tots junts. I part entenent que juliol, digueu, fer aquest canvi no és viable. Per tant, ara juny fent tot això que hem comentat i a partir de setembre acabarem de fer desplegament.
1: Molt bé, de moltíssimes gràcies, Sebastià Sansó, gerent d'Encer. Fins passat demà,
0: gràcies, adeu.
2: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Bon dia, oients, tornem a ser. Juny avança, és un mes que avança aviat, ha passat ja quasi una quinzena, i tornem a ser aquí un dimarts més en l'espai de Punyetamon amb en Pere Sales, que molt bé xerrar de la professió més antiga del món. I quan portem aquest enunciat, tots ja pensau i mal pensau d'una altra cosa, i ara en Pere mos dirà que no és el que vos pensau. No és així, Pere, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Efectivament, hi ha un tòpic, hi ha una, no sé, també podríem dir que és una dita popular, que popular i també que havia de ser escola dins, fins i tot dins dels àmbits acadèmics i historiogràfics, que la professió més antiga del món és la prostitució, no? Per això, evidentment, és això, una dita no té cap tipus de comprovació històrica i, a més, que és improbable, per altra banda. Perquè el que sí que és probable és que la professió més antiga del món, si entenem aquella dedicació de cap en els altres i que fins i tot pot estar sent remunerada d'alguna manera, és la de comare, la de llevadora, la de partera, la d'assistència en el part. Aquesta podria ser, tindria probabilitats, evidentment, no ho sabem perquè la prehistòria no tenim registres i molt manco podem parlar exactament de professionalització, perquè no existia aquest concepte. Però sí, si ho entenem com aquesta dedicació en els altres i per tant, una activitat que no se fa per un mateix, ja s'ha de recol·lectar, això evidentment ja se feien, i eren activitats imprescindibles que les poden considerar també professions o oficis, però no, en aquest cas se poden fer per un mateix, no? Que se facin per la comunitat, aquesta té molt de números. I d'aquí vendria, bueno, un poc el que podríem parlar avui, d'aquesta importància i de per què això.
0: Xerra-me d'aquesta tesi que has fet o que has avalat.
1: Sí, no, això també vendria un poc motivat per una tesi doctoral de la qual he estat membre del tribunal, senzillament, del Tribunal d'Avaluació, que li vam posar cum laude, que és una tesi feta per el ginecòleg Jaume Martorell. Per tant, és un metge, però que s'ha dedicat a fer una tesi d'història de la medicina. Estudia, diríem, com ha evolucionat l'obstetrícia i la ginecologia des de la seva creació, pràcticament, diríem, en el segle V abans de Crist, fins a l'època medieval, bàsicament, amb algunes excursions, diríem, a l'època actual. I això m'ha servit, a part d'aprendre molt, per també fer-me més preguntes, per situar la importància d'aquest fet i també resituar un poc la importància de la dona i el paper de la dona en la reproducció biològica de les societats, que és imprescindible també per entendre la reproducció social. Necessitem que les societats se vagin reproduint i aquí hi ha una part central de la humanitat que realment és la dona, no? I el poc cas que se li ha fet, no? El poc protagonisme que ha tingut a dir la pròpia historiografia. I, per tant, ho considero un treball molt interessant. Evidentment, el que jo digui avui no li dono responsabilitat ara en el doctor Jaume Martorell, diríem, però que sí que m'ha inspirat moltíssim i algunes de les dades que diré sí que són estretes, d'altres no són, poden ser de collita pròpia i sobretot també algunes coses aplicades aquí a Mallorca i pentura alguna cosa pollança.
0: I de fer una mica d'històries d'apareix, començant des dels inicis, per exemple, i així anem,
1: sí.
0: Així anem fent el recorregut,
1: sí,
0: d'aquestes comarques.
1: I també hem de dir que això va un poc en relació per... I, de fet, l'autor de la tesis també ho té en mente, ja que no sigui l'objectiu principal, posar en valor, diríem, la situació actual que té tot el relacionat amb el naixement. Al contrari de lo que sembla ser una certa tendència, que és, en certa manera, de criticar, de desvaloritzar, de menystenir tot aquest aparell clínic o medicalitzat que hi ha al voltant del part. Se tindria també quan la idea d'aquest programa de Punyetamon es lleva aquesta idea de fracàs de la humanitat, de col·lapse, de que no hi ha futur, I jo, en canvi, la idea és posar en valor aquells avanços que hem fet i que n'estan gaudint, i quan ja les tenim tan interioritzats, no les hi donem importància. Llavors, bueno, se trata de posar en mà de la història i tornar a revaloritzar aquests avanços que no són tan llunyans. La major part de la humanitat ha estat al marge d'aquests avanços. Ha costat moltíssim arribar aquí on som. Això no vol dir que tot se faci bé i que no han de seguir progressant, i que a vegades també l'excés de medicalització, la consideració del parc com una malaltia, etc., això pot ser negatiu també, però no tan negatiu com el que era abans. És a dir, senzillament se tracta de progressar a partir d'ara, a partir de lo que tenim. I doncs bé, si ens situem en aquests inicis, el que podem veure és que a un moment donat aquesta, diríem, aquesta atenció en el parc, que han de considerar que sempre, com hem dit a la introducció, havia estat en mans de les dones, com ares, aquestes dones especialistes, per la pràctica, i que devien dur mil·lennis i mil·lennis assistint en el parc, comença a ser objecte de la pràctica mèdica, que també se crea, igual que altres disciplines filosòfico-especulatives de, diríem, l'època clàssica, dins aquelles polis gregues, que comencen a enviar el pensament, el pensament filosòfic va substituint en aquelles creences religioses, fins i tot, podríem dir també esotèriques, que envoltaven la vida humana. És a dir, l'explicació de la humanitat s'havia de fer d'una altra manera, racional, podríem dir. Uh-huh. Molt bé, idò, a partir d'aquí començàvem a conèixer coses de lo que se sabia, i lo primer que sabem és que no sabien res. Aquesta és la primera.
0: Començant bé, ja.
1: Aquesta és la primera constatació d'aquesta entrada a dins d'aquests corpus mèdic, uh-huh, mèdics sanitaris, que, per altra banda, són tan importants, aquest cos mèdic que crea un gran personatge, que a vegades fins i tot se'l considera mitològic, però que va existir, però que no pintura, no tot el que se diu que va ser escrit seu ho és, va tenir tant de deixebles, etcètera, i va haver còpies, que és Hipòcrates. Uh-huh. Hipòcrates dona peu en el naixement de la pràctica mèdica estandarditzada, amb una sèrie de regles i de... que evidentment, com ja he dit abans, no tenen res a veure amb la medicina, diríem que neixeria la il·lustració, però que no acabaria de desenvolupar-se plenament fins a l'arribada de la bacteriologia o la microbiologia, com vulguem, que realment fins al treball de Koch i Pasteur a partir dels anys 80 del segle XIX, uh-huh, i estan parlant que han començat feia més de 2.500 anys, fins a, per tant, al darrer terç del segle XIX, aquest treball d'aquests dos científics, un francès i l'altre alemany, no fan canviar realment el coneixement, el manca de lo que són les infeccions i com la malaltia, que era la que realment dominava la mort, que era la malaltia infecciosa, dominava, com se podia combatre, com se podia prevenir, com se podia entendre. Per tant, estan parlant d'un corrent de pensament que passen segles i segles, amb avanços i retrocessos. Un altre element molt important d'aquesta tesi és que molt demostra que els avanços de la ciència, concretament de la medicina, no són lineals, sinó que van en band, i el poc coneixement que tenia Hipòcrates després se va veure superat, millorat per Galè, uh-huh, ja durant l'Imperi Romà, però després torna a la Terra i se va tornar a Hipòcrates, perquè se considerava que amb algunes coses era més encertat, però d'altres continuava Galè. Galè, de fet, se basa ja en un 90% del que havia dit Hipòcrates. Se considera medicina hipocràtica, també, la de Galè. Però hi havia un altre autor en el seu costat, que era Sorà d'Efes, que se considera més avançat, que coneixia millor el manco aquest aspecte de la ginecologia. Però poc a poc va caure
0: en desús,
1: va a l'oblit, va perdre la memòria, i les fonts medievals que tornen a recuperar, fonts medievals ja de la baixa edat medieval, que preparen el Renaixement, que és un avanç, diríem, del coneixement, però fixant-se en el passat, no que nosaltres entenem que és mirant cap endavant i experimentant, sinó que l'autoritat està en Hipòcrates, quan més enrere, quan més allunyat. Però ja dins aquest marc filosòfic i especulatiu, aquest és el bo i aquesta és la que m'interessa, i se rebutgen altres avanços. També és interessant un altre aspecte, és que la ciència necessita de l'experimentació, no només de l'especulació, en crec que també sigui necessari. I, per tant, també s'ha dit que aquesta caiguda del coneixement científic seria culpa, en part, del paper rector que tindria l'Església Catòlica a dins les societats, que és la seva importància dins dels òrgans de poder... Uh-huh. Bueno, i en part això pot tenir un element important, és a dir, també notam en els tractats de medicina i de ginecologia en general, de ginecologia en particular, voldria dir, d'aquesta alta edat mitjana, que hi ha de l'imperi romà, alta edat mitjana, que després se quedaran a la baixa edat mitjana, que és un augment de la religiositat, de l'utilització d'amulets, de coses que no tenen res a veure a la ciència, però que són recollits per molts d'aquests tractats mèdics per ajudar en el part. I cosa que ni Hipòcrates ni Galè havien pràcticament dit, però aquí veiem que s'hi van colant elements d'aquest tipus, el qual ens pot donar entrada en aquesta idea que aquest coneixement no sempre és progressiu, que pot anar en retrocés. No?
0: Per quins exemples, per exemple, introdueixen aquests efectes religiosos a dins el món d'espart o dins el moment d'espart?
1: Sí, ara no me'n recordo, vull dir, n'hi ha diversos, n'hi ha, n'hi ha molt, però fermar determinats objectes a la cama d'una dona, determinades postures, amulets, i sobretot tipus d'encanteris, que podien estar relacionades també a la pròpia església. N'hi hauria diversos que estan reconeguts, no? I que encara ara, avui en dia, encara se n'empleen allò per saber si és un nin o una nina, si com ha d'estar, no sé, determinades, diríem, percepcions que se van reproduint. I bé, això lo curiós és que també formin part d'aquestes noves recopilacions mèdiques, que molt de pits són senzillament, teòricament, còpies d'en Hipòcrates o d'en Galè, però que se van afegint coses. Uh-huh. Quan eren còpies manuscrites, era molt fàcil per afegir o per llevar trossos, paràgrafs, sense... Hi havia gent que hi havia censors o hi havia, diríem, vigilants de que aquestes còpies fossin les més fidedignes possibles, però no sempre se feia, i de vegades aquests mateixos que moltes vegades eren monjos i eren gent que estava monestesa, les interessava, també era la primera que volien que aquesta còpia, per ser més autentificada, havia de deixar de ser una còpia, realment, i deixar passar aquells trossos dels textos que no interessaven. I clar, després, quan una cosa està escrita, i més quan ve l'impremta que imprimeix, ja és més difícil fer que puguin fer aquests fraus, entre cometes, allò ja queda com a part del cànon. I això també m'ho diu que és molt difícil per arribar a saber què va escriure Hipòcrates, perquè s'ha manipulat tant amb el temps...
0: És un tema bastant recurrent, perquè és que és vera que de vegades mos ha arribat durant 2.000 anys una història que no sabem si l'han desvirtuat al llarg dels temps. O...
1: Això, evidentment...
0: Sí, informació que m'arriba avui que en dia, no sé si fa 2.000 anys era així o...
1: En el xat de la medicina és bastant, diríem, recurrent aquest fet... Però en la història en general també hem de tenir en compte que la història no del metge passa amb els textos. Hi ha més elements per poder saber, i els historiadors, que som els que realment han d'ajudar a analitzar aquest passat, no ens podem conformar amb el que ja s'ha dit. Això, aquesta manera de transmetre la ciència pre-científica, pre-il·lustrada, per dir-ho d'alguna manera. Precisament jo sempre dic que la història no la fan els guanyadors, la fan els historiadors. I això és una altra d'aquestes dites populars que han d'anar llevant, perquè no és vera. I si no, la història de la Guerra Civil Espanyola no la tindríem, i la tenim, jo crec que bastant ben
0: documentada.
1: Una altra cosa és que no se vulgui... No interessi, però cadascú no. Els historiadors tenen una metodologia que es poden equivocar, efectivament, però allà és. I en el cas de la medicina, el problema, i aquest és un aspecte interessant, el problema és que qui més sabien de medicina, i en particular de l'obstetrícia, eren les dones com mares, però elles no podien formar part del cos de metges, és a dir, perquè no s'havien pogut formar les escoles que hi pogués haver, perquè eren dones. Però els metges eren conscients que elles, eren elles la gent sabien més, però així tot no podien escriure. Llavors el seu coneixement no se transmitia. Uh-huh. No se transmitia uh-huh. més que oralment. I oralment també se perd, encara se'n perd més que no és per escrit. I és vera que en ocasions coses del que feien les dones, els metges, evidentment, ho reflectien, perquè si no, no haguessin sabut res, no? No haguessin sabut res, perquè realment el metge en si sabia molt poc del cos humà. I després podem explicar per què. En sabien molt poc, s'embrutaven poc les mans. La vessant masculina dels metges que sí sabien una mica més era els cirurgians, que estaven en un escaló inferior o molt inferior dels metges, a diferència d'avui en dia. El cirurgià moltes vegades era un menestral, era un ferrer, era un barber, perquè sabien manejar objectes tallants, el precedent del bisturís. Llavors, aquests coneixien un poc més el cos i sí que podien, eren més assequibles per segons quin tipus de problemes que pogués tenir una persona. Però els metges en si sabien el que havia les deien els cirurgians i poca cosa més. Molt de pits millor no anar-hi a un metge d'aquella època, si tenim en compte el que escrivien. Perquè, en definitiva, de què se tractava la medicina hipocràtica? De mantenir un diguem, el cos en equilibri. Que filosòficament pot tenir la seva gràcia, podríem dir. Avui en dia, Ventura l'hem perdut massa en aquesta concepció holística del cos, allà on tot ha d'estar en equilibri. Poc aquest dia hi havia quatre humors i aquests humors havien d'estar equilibrats. Si no estaven equilibrats, venia la malaltia. Però, clar, aquí el concepte d'infecció i de germen que és extern en el cos i que no té res a veure amb una equilibri, no entra per res. Sí que el concepte de contagi sí que existeix, però aquest contagi el que fa era desequilibrar aquests humors i no són germans, són una espècie d'àtoms enganxos que, depèn de la seva quantitat, poden fer provocar aquest desequilibri. I aquests àtoms, doncs clar, sí que vàrem començar a preparar la medicina perquè fes coses per evitar el contagi, per exemple, l'allunyament dels malalts, per dir-se això una cosa. Però tot sense experimentar i sense capacitat per poder veure que eren uns éssers vius, que es diuen microbis, els que provocaven aquestes infeccions.
0: Que tampoc tenien precedents, és a dir, tampoc no hem d'anar un poc sobre la marxa.
1: Era gairebé impossible. Uh-huh. Per ventura, en el segle XIX ja s'hagués pogut fer qualsevol cosa més, però encara el pes de les autoritats clàssiques pesava molt i el que feien era confirmar teories. Per exemple, que a l'estiu hi hagués més malalties infeccioses, ja durant el segle XIX, en una medicina que ja està experimentant, les hi confirmava les teories que també deien que durant l'estiu les males olors que eren provocats per aquests àtoms, l'excés de males olors, concretament de les pudors, provocaven aquests desequilibris. I llavors tot el que s'havia de fer era eliminar aquestes males olors. Eliminar aquestes males olors volia dir això, perfumant, per exemple. Per això a les iglesies hi ha sems, per fumar les males olors que hi ha dels cadàvers que s'enterraven a dins, perquè el més corrupte i el que més feia mal olor era un cadàver. Uh-huh. Llavors això és molt important perquè podria tenir efectes sense voler positius. Si tu allunyes les males olors, pots allunyar les aigües embassades que fan mal olor, això sí que pot ser... Però tu no saps realment per què funciona. I pots també evitar que el que ja estigui malalt no s'apropi perquè el consideres un cos corromput, no? I que te podrà provocar infeccions. I això té una certa eficàcia, però no per les raons que realment se pensaven. Amb això de les males olors i les pudors és molt curiós i molt interessant, com destaca en aquest exercici també en Jaume Martorell, el concepte de l'úter errant, que mos demostra el desconeixement absolut que se tenia del cos, que era que hi havia el convenciment de que l'úter de la dona, un òrgan que només era femení, per tant, se movia, era com un ésser viu, se movia per dins del cos. I aquest moviment, quan pujava molt per amunt, ho fallava la dona perquè arribava a la banda dalt, a la via respiratòria, no se sabia ben bé el concepte del pulmó, ni com, però bueno, estava per amunt, respirant per amunt, per tant, això ho fallava. Aquest ofallament se li va denominar histèria. I era un concepte únicament femení. Avui en dia, i en el segle XIX encara també és femení, però ja no per aquests temes. Bé, aquesta, com se feia per tornar a col·locar l'úter en el seu lloc i que recomanen els metges? Sobretot Hipòcrates. pues, donar males olors a la banda d'alt, fumillant, és a dir, fer fumillació, fer pudors, acostant-se al nas de la dona.
0: Per fer moure l'úter.
1: Perquè l'úter li tingués por, allò, i se n'anés per avall, que a la banda de vall de la dona se li poraven bones olors, perfumacions, que...
0: Per atreure l'úter.
1: Per atreure i col·loquen l'olor en el seu lloc. Clar, això mos pot semblar tan infantil i tan... que ja 500 anys després se va considerar que això no era vera, perquè s'havien començat a fer algunes dissecions i se començaven ja a conèixer una mica més el cos humà i concretament el cos de la dona, i per exemple en Gelé ja no hi creia molt, i en Soradefes ho trobava una tonteria. Però a l'alta edat medieval se torna a recuperar el que havia dit Hipòcrates per el que he dit abans, i la teoria de l'úter errant se torna a posar com a part del cànon mèdic, i a la baixa edat mitjana, a la primera universitat important, jo diria, en medicina de la nostra àrea, que és la Universitat de Montpellier, està dins els preceptes de la medicina. I això durarà pràcticament fins al segle avançat, al segle XVIII. Ja en el segle XIX no se'n sent parlar d'això.
0: Això supos que ja comença.
1: A l'institució comença ja, sí, perquè comença... Però el problema és que no se podien fer disseccions, perquè la Iglesia ho anematitzava. Però ja el grec també, és a dir, fer disseccions amb el cos humà no estava ben vist. Però se'n feien amb animals. I amb animals això tenia problemes, perquè no són iguals, no són de les persones, però així tot no, en Geleda, bueno, no podem fer amb animals, i no, sempre l'úter està allà mateix, i no l'han trobat sí. Per un lloc o per l'altre, no? Però no se coneixia prou bé, diguem, el cos humà, i podíem dir, va, idò, quin problema, que això fos així, i a la vegada poden tornar a culpabilitzar a l'Iglesia Catòlica de que encara les prohibir més. Però se mos crea un altre problema de netejar d'excés de ciència, perquè si mos anem també a l'època antiga, i ara ja més concretament a l'Escola d'Alexandria, recordeu, l'Escola d'Alexandria se fa a Alexandria, ciutat fundada per Alexandre Magne, que després se la va quedar amb herència quan se va dividir el seu imperi amb els seus generals, i un era en Ptolomeu. Uh-huh. Aquest senyor, que la pel·lícula de Oliver Stone sobre Alexandre Magne, és qui compta la pel·lícula, i passa com un rei, diríem, il·lustrat, com un d'aquests que anteposa la ciència, i de fet ell mateix era com a historiador també, i promou la ciència. I doncs, ell i els seus descendents diuen, molt bé, la ciència l'han de promoure i necessitem experimentar. Perquè els antics grecs ja havien proclius en això, ja també s'havia d'experimentar. I aquesta experimentació en el temps de la medicina, el que s'ha demostrat que era molt, molt perillosa, perquè no només se podia, per conèixer les malalties, arriben a la conclusió que no només havien d'experimentar en cadàvers humans morts, de cadàvers, clar, evidentment, sí. Són morts, sinó també en persones vives, per conèixer com funcionava el cos, perquè amb coses com aquesta de l'úter errant, per exemple, no era el mateix si estava mort o si estava viu, i podien conèixer moltes de coses, ni amb quin estat. Llavors no se les ocorre altra cosa que en els condemnats a mort, bueno, era l'excusa, les podrien fer vivisseccions. Bueno, això és una catàstrofe de ètica i moral, però la idea de conèixer la ciència. Això no s'ha tornat a fer més fins en el temps de concentració nazis, eh? No hi ha hagut altra...
0: Ah, tornava a dir, perquè altra, he vist sempre amb això.
1: És veritat que la Inquisició de l'Iglesia fa coses que també són molt dolentes, no? A nivell, però no ho fan en nom de la ciència, ho fan en nom de la religió. Llavors, això, aquest fet, va fer que en aquest període, però justament, augmentar-se bastant el coneixement del cos humà, entre que se fan, diríem, disseccions de cadàvers i vivisseccions, augmenta el coneixement, i aquestes teories de l'úter errant, per exemple, se poden posar bastant baix, en part, per aquest tema, no? I, bueno, ara el que passa és això, se perd. Entre altres coses, perquè també el coneixement de les comares no queda per escrit, o no hi queda tot, només aquelles parts que se considerava, però com que l'experimentació està és recurrent, és circumstancial, no sempre va acompanyada de lo que són els tractats mèdics. Llavors, en determinats moments, el tema és important, l'autoritat d'en Hipòcrates, o fins i tot d'en Gelè, que no, l'experimentació ja se fa en el mateix terreny. Llavors, bueno, vull dir, sí, però si en Hipòcrates deia que l'úter era rant, pues, per molt que ara pugui dir aquesta com ara que no, o que sigui, pues, serà rant, i això és, bueno, és un problema per al coneixement. Però també hem de tenir en compte que massa ciència i massa experimentació també ho pot ser si la humanitat no està preparada. Això ha d'avançar en paral·lel. Cosa que ara, per molt de problemes que tingui la ciència, hi avança molt més. Ara m'ho estan parlant, i és un problema la utilització d'animals per fer vivisseccions. Bueno, que també està bé, no hem de torturar animals, tampoc així, diem, així com així. Però aquí el debat està per aquí. Mentre en altres èpoques estava un altre camp. I això jo crec que són avanços que com les podem entendre? Són avanços que han ajudat molt a la història de la humanitat, i sobretot a les dones. Uh-huh. Pràcticament, tota aquesta problemàtica que estan posant damunt la taula, o tots aquests fets que s'apliquen en el coneixement del cos, de la medicina, de la malaltia, que afecten a homes i dones, però en el cas que ara tractam, el de l'obstetrícia i ginecologia, afectava a la meitat de la població, que era a les dones. I aquest desconeixement feia que estassen o que experimentassin una esperança de vida inferior a la dels homes, quan realment biològicament hauria de ser superior. És a dir, que si tenien entre 5 o 10 anys manco d'esperança de vida, quan realment n'han de tenir 6 o 7, si en tenien un 15 o 20 anys menys d'esperança de vida de la que realment haurien de tenir, la qual és moltíssim. Mm-hmm. Moltíssim, sí. perquè hi tenim altres elements, moltíssim perquè a cada part, tot i no ser una malaltia, el part, era un perill per la dona, un perill real. Un perill molt més elevat, i això també és un altre, jo crec que del punt clau que tracta aquesta tesis de Jaume Martorell, és que el part natural de la dona és molt més perillós que qualsevol altre mamífer superior. Llavors això ho hem de ser conscients. I perquè és molt més perillós, perquè són bípeds, que caminant damunt dues cames, i això m'ha donat unes avantatges competitives per conquerir el món i per globalitzar-nos, però a costa també de tenir un problema que no tenen altres animals. I segona, que va associada amb aquesta de capacitat de conquerir el món, amb tenir un cervell més gros del normal i un cap més gros del normal. Això és, això tindrà una tercera conseqüència que també incidirà en el mateix. Això fa que sigui molt difícil el part i necessita assistència. D'aquí que la comare sigui la professió més antiga del món. Cosa que una cabra, cosa que una moneda, no necessita. No necessiten comare. Al contrari, el meu fill superior és com que s'amaguen per estar tots sols per parir. En canvi, l'home necessita ja des del començament algú que l'assisteix. No és una malaltia, però necessita qualsevol cosa més. Uh-huh. Que per naturalment, si volem igualar l'home i la dona a dins de la història. Perquè, clar, aquí tenim un tercer element que encara fa que se necessiti més, no ja només una comare, sinó també coneixement de puericultura. Perquè el naixement, perquè sigui viable, ha de ser d'un ésser que no se pot valdre per si mateix, cosa que la resta de mamífers superiors no necessiten. Quan neix una llabra, pràcticament ja se posa dreta i comença a caminar, i comença a mamar per ella tota sola. Si ja de mamar encara necessita un poc, però molt poc temps, i a la vellada també pot combinar amb altres menjars, i altres mamífers ja és bé ni això. És a dir, pràcticament ja neix totalment format. Perquè pugui néixer, l'ésser humà no ha d'estar format del tot. I això què fa? El posa en perill. El posa en perill per tot l'ambient. I d'aquí l'altíssima mortalitat infantil. Una mortalitat infantil que podia ser de la meitat dels naixements. Clar, això implica que la dona ha de tenir el doble o triple de parts del que ha de tenir un altre mamífer, que si tot en tenen molts, perquè necessiten tenir de molt més, perquè tenen altres xarxes de mortalitat. Però el que és la mortalitat infantil el pas són tan alts que necessites tenir més del que realment podia tenir per reproduir-se biològicament. Per assegurar la reproducció biològica, la dona necessita molts, perquè aquells nadons estan amb un perill extrem. Mm-hmm. Si no, una medicina que no coneix les infeccions, aquests nadons se'n moren la majoria per una causa infecciosa, per alimentació, per exemple, gastroenteritis, etc., o també per malalties respiratòries. Llavors es fa que encara n'hagi de tenir 7, 8 pares per poder assegurar al llarg de la teva vida la teva descendència. 7, 8 pares vol dir que la dona no només estarà en perill cada vegada més, cada part serà un perill. És veritat, les dones joves hi poden estar més, però les causes de mort de la dona no només podien venir per una infecció, sinó també per un mal posicionament, senzillament del fetus, que no sortís bé, pues això, que curiosament el tractat mèdic deien que en aquests casos s'havia d'avisar al metge, que encara en sabia manco que la comare, no? Ja, sí. Dic, això realment era ja un contrasentit absolut, però aquesta era la norma, estava per damunt el metge de la comare.
0: Coneixement ja ha quedat clar que no?
1: Sí, però sí, era per el tema de coneixements, però que eren falsos. Eren coneixements regulats i el de la comare no veren. Per això estava per damunt. Com ara no eren metges. Però és per coneixements. Però clar, les dones no podien entrar a les escoles de medicina i després a la universitat de medicina perquè eren dones. Al final és perquè era dona. Però l'excusa real era perquè no era metge. Perquè no era de coneixements.
0: Jeràrquic
1: de medicina.
0: De
1: posicionament. Bueno, algunes dones se'ls diu que poden haver exercit de metges, com una tròtola que va fer un tractat, però seria un cas únic, uh-huh. I la vellada el fa a l'època medieval i no el millor que
0: a Grècia
1: altres.
0: No hi va haver també, me'l vas comentar una vegada, un dia que vas venir me'l vas comentar que a Grècia hi havia hagut una metgessa que havia fet com un... de Nord d'Àfrica i després...
1: Això era una tròtola.
0: Una tròtola.
1: Que va fer... Sí, i que va fer un tractat que es diu el tractat tròtola. Uh-huh. Però que no se sap també ben bé si fins i tot si ve una dona, però... La metge segur que sí, ara, avui en dia, però la certesa no 100% de qui era, no se sap massa bé. I això també pot confirmar que ho fos, que ja t'has un poc... El que sí que és cert és que aquest tractat realment és d'aquest tractat que confirmen el retrocés de la ciència, perquè confirma la teoria de Luther Errant i altres prescripcions que ja, sobretot, s'haurà de fer la via rebutjades i ella les torna a llifar. Ella o ell, però bueno, direm ella, no? Però aquest cas sí que seria una metgessa, però pràcticament... No n'hi ha, i a nivell de Mallorca jo no en conec pràcticament ja.
0: I per a la primera ginecòloga en tenim constància, que tenen qualque constància, diguem, aquesta va ser la primera dona quant a científica.
1: Sí, no puc dir això. No puc dir, però això ja m'ho han d'anar molt en el segle XX, segle XX, per tenir dones
0: reconegudes. N'hi ha hagut sempre, clar que n'hi ha hagut sempre.
1: Però no serien ginecòlegs, serien comares, i no era exactament el mateix. Seria més relacionat amb l'obstetrícia, que és el moment de...
0: I les primeres comares...
1: Comares sempre n'hi ha hagut, sempre. És a dir, les tenim sempre i en els mateixos tractats mèdics surten, que són les que estan en el part. Això sí que les es posen com a primera línia. Diuen que això, primer, perquè si no, ja hi ha estat un contrasentit absolut. Així bé, i tot el contrasentit era que si no se'n sap de fer i si és massa complicat, després entra en acció el metge. Aquí sí que era, aquí no l'encertaven. Però allò de posar la dona en primer... La prescripció de ser la dona com ara la primera que tenen al part, això ho feien bé. Aquests tractats eren de les poques coses lògiques que hi havia. Uh-huh. I això ja venia des de temps immemorial, perquè la pràctica d'aquest és que, si no hi ha funcionat aquesta reproducció biològica. El que passa és que això no permetia un avanç, tampoc, perquè era tot oral, i tot la memòria, i a més podia haver diverses tradicions d'atenció al part de diversos indrets... no, també coneixem poques coses, perquè només coneixem lo que els metges quan fan el tractat de ginecologia m'ho diuen segurament per lo que els hi contava les comares, però poca cosa més. Llavors, però això no mos permet saber com va anar evolucionant aquest coneixement, segurament va anar millorant. Lo que sí sabem és que l'esperança de vida de les dones fins en aquesta època de la bacteriologia, és a dir, fins a finals del segle XIX, no va millorar.
0: És el que t'anava a demanar. I
1: no va millorar.
0: I la mortandat infantil també
1: seguia sent altíssima. Ara, això sí que és veritat, en aquest moment comença a millorar molt en conceptes associats en el de la microbiologia, que és la de l'asèpsia i l'antisèpsia, és a dir, no porta a néixer a un quiròfan, però sí que com a mínim el metge, sobretot la comare s'havia de rentar les mans. Això no ho sabien abans.
0: Sí.
1: I clar, quan s'han de rentar les mans, d'una manera un poc, ja només de, això ja, te portes la roba neta, que te poses en el nadó, també t'envia tot, però també la que te poses la dona per evitar que aquelles ferides que t'has fet durant el part s'infectin. El tétans, qualsevol tipus de malaltia que provocava febres pulperals, tot això era, diríem, el pa nostre de cada dia, a part d'aquells que poguessin venir amb mal posicionament i no se podien extreure. En aquest cas, també és curiós que això té connotacions fins i tot actuals i que en aquest cas sí que podíem dir que eren més progressistes de lo que mos podem pensar, progressistes entre cometes, perquè el concepte és un presentisme molt, molt gran. I és que sempre se posava per damunt la vida de la dona que la del fetus o el nadó. Llavors, tots els metges estan en contra de l'avortament, i decidiu explícitament en aquests tractats, però excepte si se posava en perill la vida de la mare. En aquest cas estava per damunt. S'havia d'intentar salvar la mare, que no
0: el nadó.
1: Que no, el que passa és que a la pràctica això volia dir la mort d'ambdós. Perquè si s'havia de fer una cesària, se podia fer necessària, però o te moria del mal que te feia, i és un problema de la cirurgia fins a l'arribada de l'anestèsia, que és un altre concepte també que no arribarà fins al segle XIX. O te mories de mal, o te mories de la infecció que te venia després.
0: O de sagnada, perquè...
1: O de sagnada, sí senyor. Sí. De sagnada també, perquè no podies fer una transfusió de sang. Llavors, però bé, la infecció era el més probable. Llavors, al final, acabaves quan venia malament, això era un problema pràcticament irresoluble. Després se fan tot una sèrie de teoritzacions de com has de treure el nadó mort. Allà dins, si el nadó ja era mort, sí que tenies una altra cosa per poder-lo fer, l'havies de trossejar, etc. I feia tota una sèrie de coses per poder-los treure, perquè no se podien enterrar dues persones a dins d'una mateixa tomba. Això hi havia tot un precepte religiós ja aquí, que s'havien d'enterrar llocs diferents, però no sabia si s'havien de batiar o no, això també hi havia algunes polèmiques, o l'extrema unció, pues, si li havia de donar o no, i si estava enterrant dos cossos amb un, això no podia ser, i aquí sí que se fan tota una sèrie de prescripcions que s'han de fer, i que una vegada més també mos demostren lo gris que haurien d'estar dels avanços de la medicina, que se comencen a fer, sí, que a partir de l'època de la il·lustració, però que serà molt difícil que se vagin aplicant, perquè per aquest problema se té el coneixement del cos humà, que encara en el segle XIX també hi són, i per aquest sesgo de confirmació de l'autoritat clàssica, però que ja a final del segle XIX, en 100 anys, diríem, d'aquest canvi de paradigma científic que suposa la il·lustració, ja tenen uns efectes pràctics. Veure que encara no se saben curar les infeccions fins a l'arribada dels antibiòtics, però sí que se saben, no, hi ha molt d'elements per prevenir-les, i el que hem dit abans, d'aquesta asèpsia, com a mínim, de l'utillatge que has d'emplear a l'hora d'assistir a un part, és capital per entendre el per què cau no només la mortalitat de la dona, de la mare, que comença a poc igualar l'esperança de vida de l'home ja a finals del segle XIX, principis del segle XX, sinó també la mortalitat infantil. Ja, ja, perquè tot això fa de que el mínim coneixement de puericultura fan de que se salvin molt de nins. I a Mallorca, que no hauríem de parlar també després de Mallorca, però a Mallorca són pioners.
0: Aquí és on volia anar jo, ara.
1: I això fa també que les dones cada vegada també redueixin diríem el nombre d'embarassos, el nombre de parts, i per tant també ajudin a que augmenti la seva esperança de vida en un moment en què encara, com ja he dit abans, no tenim elements per curar una infecció. tant, no hi ha antibiòtics, però ja coneixem les causes d'aquestes infeccions, i si a més posant manco moments de risc a dir la vida d'una dona amb menys parts, també això augmentarà la seva esperança de vida, i a poc també permetrà que la dona tingui una projecció pública més gran, si aquesta és una altra, perquè si havia d'estar 7-8 embarassos a la seva vida i després atenció a l'infant, difícilment una dona casada podria tenir una projecció pública com pot tenir avui en dia. I també la pressió social perquè ser casats també podria ser entesa com a racional. Avui en dia ja no. Tot això són canvis que ens expliquen l'avant de la història de la humanitat. I com han dit, Mallorca és molt interessant en tot això perquè, primera, tenim la constatació, en això jo parteix de molt d'estudi durant molt de temps, al grup d'investigació d'història de la sanitat de la UIP, la doctora Isabel Moll ja va ser un poc la pionera en aquest camp, que l'esperança de vida a Mallorca i de les Illes Balears a mitjans del segle XIX han pogut constatar, comprovar i difondre que era la més alta d'Espanya. Per tant, ja podem entendre que un grau de medicalització alt important existia. No és el tema d'avui, un altre dia si ja en podem parlar, però sí que ens podem anar una altra vegada amb l'apartat de la ginecologia i de la medicina, diguem, d'aquesta època que hem estat tractant bàsicament avui, de l'època antiga i sobretot medieval. En aquesta tesi se fa una reflexió bastant important de com arriba aquest coneixement de la Universitat de Medicina de Montpeller. Arriba fins a Mallorca, o veurement si arriba o no arriba. No és el punt central, diria jo, de la tesis, el més important, però sí que mos demostra un fet que ja altres companys de història medieval ja han posat de manifest. És aquesta connexió que té Mallorca amb el seu entorn. Jo sempre ho dic, el que pare que jo tenc coneixement sobretot de contemporània, però quan m'ho diuen companys de medieval o de modern, de que la mà uneix i no separa, pues el concepte d'aïllament l'hem de revisar totalment. I aquí el que tenim? I doncs tenim que metges mallorquins que estudien a Montpeller o que estudien a un altre indret, o també quan després a altres ciutats de la Corona d'Aragó, perquè Montpeller era de la Corona d'Aragó i de baixar del regne de Mallorca. I això m'ho ajuda també a facilitar les connexions. Però quan Montpeller és venuda del rei de França, després tindrem Girona, Barcelona, que seran indrets a Lleida, allà on aniran els metges mallorquins. Però també s'han fet altres estudis de quins llibres hi ha a les biblioteques dels personatges que tenien llibres a Mallorca, i llibres de medicina hi són molts, i quins llibres de medicina hi ha més? Hipòcrates, Angelè, això l'època medieval, Navicena també, aquests metges àrabs, Averroes, Avicena, que són claus per entendre també el pas del pensament que s'havia mig perdut en el baix imperi romà, quan després se recupera l'època medieval. És curiosament, és curiós això, però menys tengut sempre el món àrab, el món musulmà en general.
0: Està 700 anys aquí, és a dir.
1: Sí, però en tota la Mediterrània, no només aquí, són claus per entendre aquest pas del coneixement antic en el coneixement medieval. També amb aquest problema de què és el que se copia, què és el que no, i també molt de pits se les amaga perquè la Iglesia que controlen molt les noves universitats medievals, no els interessa dir que són metges musulmans, però que tenen coneixements importants i que serveixen per crear canon, diríem. I bé, tot això ho trobam a Mallorca, com ho podem trobar en el Principat, com ho podem trobar en el sud de França, com ho podem trobar en l'escola de Salern, que està en el sud d'Itàlia. Aquesta zona de la Mediterrània occidental, també podríem dir del sud d'Europa, que és el centre d'Europa encara en aquests moments, dels llocs més avançats, i Mallorca hi participa. I crec que això és important. Clar, si ja han dit que el teu coneixement mèdic no serveix molt per explicar què és el que està a on se salven més vides que un altre lloc, perquè la medicina en salvava poques. Però sí que ajuda a entendre aquest concepte de la presència mèdica, de que hi havia un interès. Així tot, a pesar de que els metges no saben curar, que no coneixen el que nosaltres coneixem, són una medicina preil·lustrada, tenen prestigi. entenen, i amb algunes coses encertaven, amb per curar, millor dir, rotures musculars, tenien elements que, com a mínim, o per necessitat, el metge és un element social important. I a Mallorca també. És a dir, això encara en el segle XIX, quan un pagès tenia el bes, enviava el seu fill a estudiar medicina. És de les primeres professions que tenen prestigi a dins les classes altes, perquè les classes altes el que volen, si han d'imitar la noblesa, no fer res, no fer feina. per viure de rentes. Exacte, això és el concepte. Sí. Però la medicina té un factor a favor, i nosaltres pensam que aquelles societats que més havien avançat en aquest camp, que són en general les societats occidentals, per tant, això vol dir que estàs ja al marge, encara que estiguis a l'època medieval o antiga o quan sigui, que penses que hi ha factors que van més enllà de la religió per poder-te salvar. I això és molt important a nivell conceptual i mental. És a dir, bueno, molt bé, hem de resar i ho farem, encara ara se resa, i ara capelles en els hospitals i molt. Però una cosa és això i l'altra és deixar-ho tot en mans de la religió, o que la diferència entre sacerdot i metge no hi sigui. Des de l'època clàssica a Occident existeix aquesta diferència. I l'època medieval se reafirma, encara que el coneixement sigui molt precari, sigui molt dolents i a vegades contraproduents. I a llocs com Mallorca això ho notes per la presència de metges, per la seva identitat i per el prestigi social que tenen, per el xarxa se li fa, per exemple, per lluitar contra les epidèmies. Això és molt important. I de vegades l'encerten en aquest punt. A la medicina preventiva aquests metges tenen un poc més de valor, encara que sigui per allò equivocat d'evitar les males olors o per evitar el contagi de la gent que està malalta, molt bé, d'oferir cinturons sanitaris, això s'inventa en un nord d'Itàlia a l'època medieval per lluitar contra la pesta negra. En el segle XIX encara se fa amb aquestes mateixes preceptes, però has de tenir metges que t'ho diguin, quan ho has de fer, quan no, que si una malaltia és pesta o no ves, tot això. Aquí
0: tenim
1: sí que
0: un ben recent de cordó sanitari.
1: Sí. Sí, això demostra que encara no s'ha superat.
0: Durant el Covid, ben que hi van tenir...
1: Sí, això em podem parlar també molt un altre dia. Però bé, el que vull dir és que aquesta medicalització de la societat, això ajudarà després a Occident i en el mallorquins en particular a poder recepcionar després la nova medicina. Si tu ja valores la medicina, si poses èmfasis en la curació per mitjans seculars, racionals, l'oració sí, pot estar equivocat, però tu estàs donant importància quan aquesta racionalitat diríem se converteix en la medicina il·lustrada, quan té aquesta barreja de deducció i d'inducció, quan té l'experimentació, la medicina de laboratori, tot això també serà molt més fàcil de recepcionar. Ja no haurà de fer el vot de passar de lo esotèric i de lo religiós a lo racional, perquè ja estaves en part, en bona part, no? I això nosaltres pensant que m'ajuda a explicar bona part d'aquest abans que poden tenir a Mallorca i també altres dintre d'Europa, que m'ajuden a explicar la gran baixada de la mortalitat a partir de ja de la segona meitat del segle XIX.
0: Ràpidament, Pere, perquè ja duim quasi 45 minuts xerrant.
1: Una borrada.
0: Què feim? Jo ara el que volia fer, ja ràpidament passar, perquè quan passar per tota la història, si t'apareix anar a l'època de la Segona Guerra Mundial, que és quan realment, arrel de la Primera Guerra Mundial, se posa en marxa tot el sistema dels antibiòtics, i tot,
1: sí.
0: Arrel de la mortandat brutal que hi va haver la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, tot això és molt, molt interessant, perquè els conflictes i la relació entre de cine conflictes és sempre molt estreta. Pensant que Galè se fa famós com a metge de gladiadors. Bueno, que se fa famós. És a dir, això sempre, i en el camp de batalla sempre n'hi havia, i el pot que sabien podien ajudar a qualque cosa. Molt bé. Quan, a més, hi tenim els metges amb unes certes idees racionals, encara tenen més capacitat per poder-ho fer, per poder ajudar. I, clar, i durant la Primera Guerra Mundial ja estan dins d'aquesta època, diríem, microbiològica, per tant, ja la teoria ja està damunt la taula, i hi ha, a més, una necessitat i uns recursos per part de tots els estats combatents perquè els soldats no se morin sense necessitat. Clar que se'n moriran molts, moltíssims, però serà el primer gran conflicte que tenen constància, allà on la majoria de baixes mortals són per armes empleades durant el combat, i en aquest cas concretament armes de foc, i no per malalties o per infeccions. a la llarga de Cuba i Filipines se considera un 10-15% només varen morir per armes de foc dels espanyols si varen anar a combat allà. La majoria per malalties. Llavors, els primers llargs mundials, la primera xina, per què? Perquè s'havien fet ja molt d'avanços. La medicina curativa? No, ja s'han dit que no s'havien curat, però sí la preventiva, en el camp de bon de les vacunes. Ja abans només hi havia una vacuna, la d'en Jenner, de final, que afectava la pigota, només, que ja era molt, però era una sola malaltia, perquè no sabíem com funcionava. Va ser com una casualitat. A principis del segle XX, quan ja sabien els mecanismes, comencen a experimentar, de fet, amb el còdre, ja el mateix Pasteur i el mateix Koch ja havien experimentat com fer, com diem, amb el tema de les vacunes.

0: Sobretot hi ha inversió. I quan acaba la Segona Guerra Mundial, l'any 45, els antibiòtics ja són presents. No són presents com avui en dia. A Mallorca arriben per via contraband i molt d'altres indrets. És un element de contraband. Llavors, els conflictes bèl·lics ajuden com les epidèmies. La vacuna del Covid se va fer més aviat de lo normal, perquè s'han dedicat una quantitat de recursos enormes. Bueno, és una cosa també per reflexionar.
1: Per reflexionar. Una altra classe magistral mos ha donat en Pere, que no mos cansant d'escoltar-lo, estimats oients. Pere, una darrera pregunta i ràpida. Te'n vas de vacances? Bé, ja sé que feia punt a la UIP.
0: Mai feia punt a la UIP. Mai feia punt.
1: Mai feia punt.
0: Mai.
1: Bé, però tens vacances ara, juliol i agost?
0: No.
1: No faràs vacances?
0: No. A veure, no n'hi ha, perquè el que no hi ha són classes, però la UIP...
1: O sigui, tu no t'atures de fer feina?
0: No. No fas vacances? Si t'has un mes d'agost una mica, però no.
1: I d'ahir mos podries dir qualque cosa del pròxim programa de juliol que mos duràs? Tens preparat?
0: Sí, tens idees i volia seguir dins d'aquest àmbit, diguem, sanitaris i per aventura parlar un pot de l'èbola, però... Mm-hmm. Tampoc no et segur, ja ho veurem, perquè a vegades també, segons, com ara en Txetxar ha estat aquesta tesi doctoral que t'inspira i que te permet parlar més d'un tema, potser d'aquí un mes pot haver sorgit una altra cosa, però aquesta seria un poc l'idea, continuar dins d'aquest tema sanitaris.
1: Molt bé, Pere, i d'ahir moltíssimes gràcies per ser nostres un dimarts més en Espunyatamont i fins el mes que ve, i em sap molt greu que no te veies de vacances, però intenta descansar un poc, que també és molt bo per l'esperit i per el cos. Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres.
1: Adéu.

0: Arribem a les 12 i 13 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de dimarts 16 de juny. Arca presenta al·legacions per ampliar i reforçar la protecció del patrimoni cultural de Pollença. En un registre municipal fa uns dies, Arca ha presentat un conjunt d'al·legacions a l'aprovació inicial del catàleg municipal de patrimoni cultural de Pollença amb l'objectiu de millorar-lo i ampliar-ne l'abast de la protecció.
1: Hem de recordar que Arca havia manifestat la seva preocupació que un municipi com Pollença no tingués un catàleg tramitat. Aquesta passa d'ara és imprescindible i la valorem positivament. Entre les principals propostes, l'entitat destaca la necessitat d'un catàleg més complet i precís mitjançant de coses com definicions clares de les categories de protecció i fitxes completes dels béns, indicació explícita de si els immobles han d'estar inspeccionats interiorment, fet que condiciona les directrius d'intervenció. També la creació de fitxes específiques per espais singulars com el cementeri municipal, el centre històric o el calvari. També demanen incorporació del concepte de paisatge urbà com a element patrimonial clau, carrers, mobiliari, retolació, ambientació i també la regulació d'elements contemporanis com l'instal·lació de plaques solars en zones protegides.
0: Arca també reclama l'establiment de directrius d'intervenció detallades que permetin orientar tant l'acció municipal com l'iniciativa privada. Defensen la preservació dels usos tradicionals dels immobles, la limitació de processos de turistificació que alterin la identitat del municipi, la definició de criteris tècnics segons tipologies arquitectòniques.
1: L'associació proposa incorporar nombrosos elements al catàleg, tant a Pollença com al Port, com la Cala de Sant Vicenç i zones rurals, incloent les cases i edificis singulars d'època diverses com barroc, regionalisme, art deco o arquitectura moderna, també els conjunts urbans i paisatgístics representatius del municipi, elements etnològics i identitaris com parets seques, camins tradicionals o escopidors de pluja, elements artístics i del segle XX, incloent arquitectura moderna. Arca també ha detectat errades en el document inicial i demana la seva revisió per garantir la qualitat del catàleg. Finalment, Arca assenyala que aquestes al·legacions responen a una voluntat de col·laboració amb l'Ajuntament de Pollença i de millora contínua del catàleg. Unes al·legacions que han arribat fora de plaç, en Martí Marc, el Baga, ens ho comenta.
2: Arca ha presentat unes al·legacions sobre la qüestió del catàleg de patrimoni de Pollença, que, com vosaltres sabeu, se va aprovar inicialment fa uns mesos. Se van presentar al·legacions, se va allargar el termini i, tot i que realment valoram d'una forma important les al·legacions que ha fet aquesta entitat de que realment recupera el nostre patrimoni, hem de lamentar que s'hagi fet fora de termini. Jo vull recordar que nosaltres vam ampliar el termini per presentar al·legacions en aquest catàleg per la seva complexitat i per la quantitat d'elements que són objecte de protecció, però s'ha fet fora d'un temps que tocava. Així tot, ho mirarem, l'analitzarem. Crec que hi ha coses que se diu, i jo ho he dit, ho he mirat una mica d'una forma superficial, però crec que podrien ser unes al·legacions que segurament haurien d'haver analitzat amb més profunditat aquest catàleg. Però en qualsevol cas valoram aquestes al·legacions, la qual vol dir que anem un bon camí. Fa 20 anys que no tenim catàleg, com s'ha posat de manifest, i nosaltres intentarem fer un catàleg el més complet possible, el més protecció possible i el més consensuat possible. Per tant, aquesta serà una mica la nostra postura.
0: I un dels temes que més es parla per al poble, el nou servei de recollida selectiva, porta a porta la incorporació de l'orgànica per garantir un bon funcionament. És important que els residus es dipositin correctament davant el portal, seguint el calendari de recollida establert segons la zona verda o vermella i utilitzant els poals facilitats per aquest servei.
1: Sí, que són el poal marró, que és de 20 litres. Aquest poal s'utilitza per depositar la fracció orgànica o de rebuig i és un dia de la setmana, segons el dia de recollida, indicat al calendari de la vostra zona. Què és el rebuig? Però per explicar-ho, la fracció de rebuig inclou aquells residus que no es poden reciclar ni separar de cap d'altres fraccions, com per exemple, bolquers, compreses, llosques de cigarret, pous d'escombrar o d'aspiradora, ceràmica, porcelana trencada, esponges, fregalls, raspalls, entre altres residus no reciclables. Després, el poal blanc, que és el de 40 litres, el més gros, que inclou. Idò, aquest poval s'utilitza per a fraccions d'envasos lleugers, paper, cartró, vidre, segons el dia de recollida establert segons la vostra zona. Aquests envasos lleugers són botelles, envasos de plàstic, llaunes, brics, tapes metàl·liques, paper, cartró, vidre, botelles, pots, flascons de vidre sense taps ni tapes.
0: Avui hem tingut una sessió amb el gerent d'Enser, en Sebastià Sansó. Ens ha parlat de les incidències més reincidents aquests dos primers dies. També ha resolt dubtes plantejats per als nostres oients i vos avançam ja que dijous a les 10:30 farem una segona sessió amb ell, una segona part. Per tant, si teniu preguntes, dubtes, les podeu fer arribar des de ja a Ràdio Pollença, radio@ajpollenca.net. Podeu escriure en un mòbil de la ràdio al 687-72-11-93. I l'Ajuntament hi va celebrar una reunió informativa sobre el projecte de bateries de magatzematge a l'Almadrava.
1: Sí, la sessió es va celebrar a la sala de plens amb l'objectiu d'explicar els aspectes principals del projecte, resoldre dubtes i afavorir la participació ciutadana. La convocatòria es va fer extensiva a diversos sectors locals per garantir la transparència i fomentar el diàleg amb la ciutadania. La reunió va estar oberta a totes les persones interessades en el projecte i el seu impacte municipal. Martí Marc Valga mos ho comenta.
2: Ahir a l'Ajuntament va tenir lloc en un saló de plens una reunió convocada per l'equip de govern en relació amb aquesta proposta, en aquest projecte de magatzem de bateries que se fa de vora Almadrava, que realment ens vàrem assabentar per UBOIP i que no teníem cap coneixement al respecte ni del govern ni de l'empresa que realment ho vol dur a terme. Aquesta reunió, que el que volíem plantejar era quina seria, per una part, la postura de l'Ajuntament, que en aquest moment estan treballant per fer les al·legacions al respecte d'aquest nou projecte i també conèixer la postura del veïnat de la zona, de ciutadans, d'entitats socials i econòmiques del municipi, com la ciutat hotelera, com la cofreria de pescadors, com la ciutat de veïnat de Moll i altres col·lectius. Per tant, la primera cosa que se va aprovar al respecte va ser, per una part, fer un grup de treball per tal de plantejar d'una forma coordinada i consensuada les al·legacions que nosaltres que presentarem com a Ajuntament, però també com a ciutadans. També cal dir que en aquesta reunió va venir el coordinador de la plataforma que se va crear fa mesos en respecte al primer projecte i, per tant, tenim l'objectiu de treballar conjuntament per fer un argumentari que realment ens doni que no volem aquest tipus de magatzem a les zones rústiques de Pollença, volem realment garantir la màxima seguretat, volem realment que les coses se facin amb la màxima transparència i volem diàleg amb l'administració. Així tot, evidentment, si s'ha de fer aquest tipus de magatzem. Primer de tot, cal entendre que estem en un procés de transició energètica, però que les coses s'han de fer planificades, de forma racional, amb mesures de seguretat, i l'altre, el que no volem, és hipotecar el nostre municipi en construccions que no tenen res a veure amb la sostenibilitat ambiental, amb la seguretat i amb l'imatge del nostre municipi. Per tant, va ser una primera reunió, se'n farà molt més de cara a defensar una mica les al·legacions que contra aquest projecte tenim com a Ajuntament i com a municipi.
0: I avui, dimarts, l'Ajuntament organitza una xerrada sobre els eclipsis de la nostra vida.
1: Sí, serà una trobada per conèixer tota la informació important sobre aquest fenomen que es podrà veure el proper 12 d'agost. Serà a les 7 d'avui, hora baixa, a la Fundació Roger Villalonga i anirà a càrrec d'Astro Mallorca.
0: Una altra proposta per avui dimarts serà a Can Boom, una activitat que du per títol El preu del sol.
1: Sí, avui cap vespre a les 6:30, entre les 6:30 i les 9:15, a l'espai social de Can Boom, per part de Salut, Dret i Acció, es durà a terme aquesta activitat que se diu El preu del sol. L'activitat començarà amb un petit taller sobre cos i territori amb Marta Zain i una invitació a reconèixer el cos com el primer territori que habitam. Els actes continuaran a la projecció del documental El cos amagat, l'altra cara de la transició verda, aquest documental que dona veu a activistes, líders comunitaris i experts de Xile i Argentina per mostrar els reptes socials i ambientals. Posteriorment hi haurà un debat obert on també hi participarà la plataforma Renovables Sí, però així no.
0: I aquest de setmana arriba el Dia Internacional de la Música.
1: Sí, i perquè fa dissabte tenim Music Mex a la plaça Vea a partir dels dies internacionals i mundials del 16 de juny a les 7, hora baixa al Jardí Joan Marc, a benefici de Prodis, ballada popular amb racó de tramuntana d'Ali Saba, Xeremies del Font del Gall i els aires del Pla de Marratxí a partir de les 8 a la plaça de Miquel Callón, que això serà en Esport de Pollença. Pel que fa diumenge a partir de les 11 del matí tenim Microbert, Bar Gergo, Nozan i Kelpi, i també serà als Jardins de Joan Marc. A partir de les 7, Sweet Duo, Ameyai Duo, Tramuntana Gypsy, Paula and Mathis, Sol and Pep Toni, Dim Kids, Lolo, Toroco, Miquel Pepe, Almirón Trio i Gotmar Jazz Trio. I a les 7, Passacarrers, començam Esplat Fort a les 7, Passacarrers a Pollença, amb la banda de música de Pollença, i a la plaça Major. Ja tindrem els tres plats forts, que és Il·lusos, a partir de les 9, Pec Garau Quintet a les 10 i de Ripples a les 11. I el Port de Pollença, a partir de les 7, Rano, Lo Salvio i Lupano i Pink and Rose. Davant l'oficina de turisme.

0: I parlant de música, això és el cap de setmana, el Dia Internacional de la Música, dissabte i diumenge, però l'activitat de música al carrer continua en concerts a partir de les 8:30.
1: Així és, Joana, dimecres, demà... Avui és dimarts, sí, demà dimecres. Mm-hmm. Tenim sessió doble amb MG Quartet a la plaça Major i Cerdà Rada i l'Oicari al carrer Ponent. I després divendres, dia de nou, tenim el grup Pollensí de Xambanà, i serà davant l'Ajuntament. Aquests concerts sempre són a partir de les 8:30.
0: Hem de fer un avanç per la setmana que ve, dimarts, dia 23, la Flama del Canigó arribarà aquí a Pollença.
1: Així és, la Flama del Canigó és una tradició que vertebra els territoris de parla catalana per al solstici d'estiu. Cada matinada, del 22 al 23 de juny, una flama custodiada al Castellet de Perpinyà es renova al cim de la muntanya de Canigó. Des d'allà, voluntaris les distribueixen per centenars de pobles per encendre les fogueres de Sant Joan. Inspirada en el poema Canigó de Jacint Verdaguer, aquesta tradició va començar l'any 1955 de la mà de Francesc Pujades. Durant la dictadura franquista, però, es va convertir en un símbol clandestí de resistència, identitat i unitat de cultura catalana. A Mallorca, la flama es distribueix als pobles de l'Aró. A totes les delegacions de l'obra cultural recolliran la flama. En cas de Pollença, els horaris de dimarts, que ve, dia 23, seran a les 7:30 a la rebuda de la flama al convent i a les 9, a les 8:15 arribada a la plaça B amb les diferents activitats.
0: Idò, vos hem fet l'avant, ja en parlarem més d'aquesta activitat. De fet, en parlarem demà a les 6 del capvespre. Jaume, ja per anunciar, sí, la gran Alícia de l'Obra Cultural Balear.
1: Presidenta de l'Obra Cultural d'aquí.
0: Perfecte. Un altre apunt és que l'Ajuntament inaugura aquest diumenge al Museu de Pollença l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença.
1: Així és, aquest diumenge 21 a les 12 serà al Museu de Pollença i es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. A partir del 23 de juny l'exposició estarà oberta al públic dins el museu amb el seu horari habitual de dimarts de dissabte de 10 a 2 i diumenge de 10 a 1 i mitja. El dilluns i festius romandrà tancat.
0: I avui, demà dimecres, Arrel Marines fa un itinerari per al litoral de Port de Pollença, un itinerari obert a tothom.
1: Una passejada senzilla per descobrir com s'han anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com podrien recuperar aquest entorn. Serà de les 7 a les 8:30. Per més informació i inscripcions a les seves xarxes socials.
0: I de 12:28, fins aquí us repassa l'actualitat. No bona nou, perquè ja tenim per aquí na Christian Taylor, d'aquí uns instants, Llibres per viure. El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i audit del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. La presència d'un dron als voltants de l'aeroport d'Escodolà, Eivissa, avui matí ha obligat a desviar mitja desena de vols. Per saber quina és la situació ara mateix i si s'ha resolt la incidència, connectam amb el nostre company Dani Manau, que és allà mateix. Dani, bon dia.
2: Bon dia. S'ha resolt la incidència. El dron s'ha detectat prop de l'aeroport a la 1:15. Durant 35 minuts s'ha aturat l'operativa d'Escodolà. No hi ha hagut cap cancel·lació, segons informava AENA, però sí n'han resultat afectats 4 vols. 2 han hagut de desviar-se a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal se n'hi ha hagut de tornar. La incidència s'ha resolt, com dèiem, en poc més de mitja hora i l'aeroport ha tornat a la normalitat.
1: Gràcies, Dani Manau, per aquesta darrera hora des de l'aeroport d'Escodolà. I un motorista ha resultat ferit a les extremitats inferiors a conseqüència d'un accident amb un vehicle a la intersecció entre el carrer 31 de desembre i Pere Martell, a Palma.
3: Al lloc dels fets s'ha personat una ambulància que ha traslladat el ferit a un centre hospitalari mentre la policia local investiga els fets i encara instrueix l'atestat de trànsit.
1: Precisament per saber com es circula ara mateix a les diferents carreteres de les illes, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Daniel Femenia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents a 120 via cintura en sentit aeroport des de l'altura del polígono Sant Valentí fins a sortida d'Inca i a 101 autopista d'Andratx en sentit Palma des de l'altura de Bendinat fins a l'enllaç sense via cintura. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. I anem a la darrera hora a rebé de la plana estatal, perquè la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díez i assegura que mai no ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial. Això ho ha assegurat durant la compareixença a la Comissió d'Interior del Senat que s'està celebrant ara mateix.
3: També ha explicat que mai s'ha reunit amb Díez per a frenar investigacions ni trames. No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant de la Guàrdia Civil s'ha reunit amb l'exmilitant del PSOE, el Manco, en dues ocasions.
5: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: Tot això quan l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat entrar demà per la porta principal de l'Audiència Nacional i el president Juan Manuel Fernández l'ha acceptat.
3: Zapatero arribarà amb cotxe directament fins a la porta principal i s'estalviarà així les preguntes dels mitjans. Aquesta mesura ja es va aplicar amb l'expresident Mariano Rajoy quan va acudir a declarar per l'operació Kitchen. Zapatero declararà demà i dijous a l'audiència per dues qüestions. D'una banda, se l'investiga en el cas Plus Ultra i d'altra per presumptes, contraband i frau fiscal després de la troballa de joies valorades en més d'1 milió d'euros en la seva oficina.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha anunciat les dues primeres baixes. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El club mallorquí acaba d'oficialitzar la sortida de Lin, que finalitza contracte i assuma d'aquesta manera la ja anunciada baixa de Mario Ribillos. Per tant, en dos jugadors són les primeres sortides en vista al curs 2026-2027 i demà matí es farà la roda de premsa per al seu comiat. A més, a l'acte, el president José Tirado i l'entrenador Antonio Vadillo realitzaran una valoració d'aquesta temporada.
1: I amb els esports hem arribat a les 5:04. Tornem en tota l'actualitat a les 6.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
3: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana. A l'agenda de Ràdio Pollença.

0: Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts un cap vespre més en aquest magazín de Ràdio Pollença, Petit Players. Vos donam la benvinguda, també fa un parell de cap vespres que no vos acompanyava per aquí, per Ràdio Pollença, però bé, tornam a ser, i aquest cap vespre no serà menys perquè tenim cosetes preparades per vosaltres, oients, i començarem a les 5:30, com cada dimarts, amb esport local, i parlarem amb Toni Marquet, pollencí, guanyador de la competició de culturisme UABA Pro, ha fet primer classificat a la categoria classificada físic, i avui parlarem amb ell, el vàrem entrevistar per una competició amateur a la que també va fer podi, però en aquesta ha guanyat i ja és un professional del culturisme, així que avui parlarem amb ell sobre tot aquest tema. I a les 6 tindran també cafè i biodramines, l'invasió silenciosa, les espècies invasores són la segona causa de pèrdua de biodiversitat al planeta, i les Balears són un dels punts més vulnerables de la Mediterrani. I avui en dues biòlogues posaran nom i cara a les espècies que ja han arribat a la nostra mà i a la nostra terra, i de tots els seus impactes ecològics, econòmics i sanitaris, i debatran si encara som a temps de fer qualque cosa. Això serà avui dins cafè i biodramines a les 7. A les 6, perdoneu. I bé, nosaltres vos acompanyarem aquest cap vespre, i si vos pareix, com sempre fem en aquesta hora, farem un repàs a la gent de les activitats lúdiques i culturals del nostre municipi.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.
2: Això era un senyor.

les entrades estan esgotades, però demanau, per si de cas, perquè hi ha cancel·lacions, i també fem una crida a qui no pugui anar, que avisi l'àrea de cultura si no assistirà, per tenir la possibilitat de donar l'entrada a una altra persona. Això serà aquest dijous a la Fundació Roger Villalonga, a les 8:30, audicions comentades a càrrec de Pere Estelric. També la cursa marinera serà dia 11 de juliol, us podeu apuntar fins aquest mateix dia a elitechip.net, 5 euros si voleu participar, si voleu jugar a xip són 2 euros, hi haurà premis, un sorteig i regals per tots els participants. Vos recordaran demà de matí tots aquests premis, hi haurà per diverses categories, per nous rècords i de més. També parlant del Port de Pollença, vos recordaran que ja està en marxa un mercat nocturn durant estiu, mesos de juny, juliol i agost, cada dimarts, dijous i divendres de 7 a 12 en un passeig d'Anglada Camarasa. També des de normalització lingüística s'han convocat els premis Pollença de narrativa, 6.500 euros de premi, i per el de poesia 3.500, són oberts a tothom, vos podeu presentar, i la convocatòria està oberta fins dia 7 d'agost. Podeu consultar tota la informació i les bases a les xarxes i a la web de l'Ajuntament. Més coses, música al carrer, hi haurà concerts a les 8:30, dilluns amb Cuervos Hermanos a la plaça del Seglars, dimecres hi haurà doble sessió amb MG Quartet a la plaça Major, Cerdà Arrada i Logicari al carrer del Ponent. I també divendres de Xamba anar a l'Ajuntament de Pollença, tot això a les 8:30. Més coses, en quant a entitats, hi haurà campanya de donació de sang la setmana que ve, dilluns, a l'Associació de Veïns del Port de Pollença, i heu de demanar cita a donasang.org. També 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, un grup pollencí de teatre representarà l'obra teatral Després de la Desgràcia en un claustre del convent de Sant Domingo a les 9:30. Allà podeu comprar les vostres entrades a tiquetip.com i a l'Oficina de Cultura, dimarts i dissabte de 9 a 2. Parlarem sobre aquesta Després de la Desgràcia, ja n'hem parlat, han tingut qualque tertúlia, qualque entrevista, però en seguirem tenint. Ja sou 30 anys després, torna aquesta obra de teatre a Pollença. També Real Marines fa aquest dimecres 17 de juny un itinerari pel litoral de Pollença obert a tothom, i simplement és un passeig per descobrir com s'ha anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com se podria recuperar. Aquest entorn serà de 7 a 8:30 i podeu demanar-los més dubtes i trobareu més informació a les seves xarxes socials. Més coses, avui a les 7 és la xerrada dels eclipsis de la nostra vida, per conèixer tota la informació important sobre aquest fenomen que serà aquest estiu a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. També avui és l'activitat El preu del sol a Camp Boom, és la projecció del documental El cost amagat, a la participació de la plataforma renovable, sí, però així no, de 6:30 a 9:15, aforament limitat, i vos podeu inscriure, enviar-los un missatge a través de les seves xarxes. També dimecres, demà, Tomàs Vivo presentarà el tercer volum de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera illenca, a la Fundació Roger Villalonga a les 8, i divendres serà la conferència La colònia penitenciària de Formentera, càrrec de Manuel Suárez i presentat per Pere Sales. Això serà a Can Llobera a les 7:30. I ja dins el cap de setmana tindrem en concert Anton Joan Alcover, càrrec de Maria Camps, qui és soprano, i David Moedano al piano. Quina rima, no? David Moedano al piano. Això serà a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga, gratuïtament. També dissabte serà la gala d'entrega de premis Curt Club, en el Club Pollença, a les 7. I diumenge és la conferència de Joel Belviure, qui és arqueòleg, amb el títol Arqueologia Bocoris, nous secrets descoberts, a les 8, en el Club Pollença. Us hem de parlar també aquest cap de setmana, perquè és el Dia Internacional de la Música, i Pollença ho celebrarà dissabte Music Make a la plaça Bea a les 7, se farà una hora baixa en el Jardins, a benefici de Prodis, també hi haurà una ballada popular en Racó de Tramuntana d'Ali Seba, Xeramies de la Font del Gall i Aires d'Esplà de Marratxí, a partir de les 8 a la plaça Miquel Catllong en Humoy, i diumenge sí que tindrem més coses, ja que és aquest Dia Internacional de la Música. A partir de les 11 del matí hi haurà Microbert, Ballero, Nathan i Kelpi en el Jardins a les 7, a partir de les 7 cap vespre, sí, duo, Amella el duo, Tramuntana Gipsy, Paula Matis, Sol i Pet Toni, Dean Kids, Lolo, Toroco, Miquel Pepe, Almirón Trio i Godmar Jazz Trio, els podreu trobar per un carrers de Pollença. També hi haurà un passacarrers a partir de les 7 a la banda de música de Pollença, i a la plaça Major a partir de les 9 trobarem Ilusos, a Pep Garau Quintet a les 10 i The Ripples a les 11. En un port de Pollença serà a les 7 en Rano, Lo Sabio i Lupano i Pinky Rus. També recordar-vos que el Museu de Pollença acueix l'exposició, inaugura l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. A les 12, una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris.
Molt bé, nosaltres

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Bé, molt bones tardes a tots. Benvinguts un cap vespre més aquí a Ràdio Pollença, a la secció d'Esport Local. I avui tenim un convidat molt especial, un pollencí que ha triomfat un campionat bastant important. Ja vàrem parlar amb ell fa un parell de mesos. I és que Antoni Marquet va participar en dos campionats de UABA, UABA Pro, si no m'equivoc, ara mos aclarirà, i va aconseguir una categoria, la categoria clàssic físic, que mos ara explicarà un poc la diferència, i ha aconseguit la targeta Pro, una targeta molt codiciada entre tots els culturistes, però bé, l'hem de saludar perquè el tenim aquí avui en els nostres estudis. Molt bones, Toni, com estàs?
1: Bones, Bruno, com estàs?
0: Molt bé, idò, ja fa un parell de mesos que ara és venir, no sé si...
1: Sí, per si novembre.
0: Per novembre, va ser l'any passat, ja, mira com passo temps. I de, bé, nosaltres ens hem vist per aquí, però bé, els oients i la gent de Pollença segur que sap que t'ediques a noculturisme perquè coneixes molta gent de per aquí. Però bé, explica'ns aquest torneig, no sé si ho ha dit bé, o UABA Pro, com era...
1: Bueno, dissabte vaig sortir en el campionat d'Espanya de UABA, que era un nacional on vaig aconseguir la, com bé has dit, la meva categoria, i vaig quedar subcampió a l'overall. És a dir, campions de cada categoria s'enfrenten per veure qui és el campió de totes les categories de la mateixa sí. Disciplina, de clàssic físic, en aquest cas és allà on jo competesc.
0: És a dir, vas començar per clàssic físic, que això va ser la primera competició del campionat d'Espanya.
1: Sí,
0: vaig... vas guanyar. I quines són les característiques de clàssic físic?
1: Clàssic físic és, ha sortit fa uns 10 anys, és una derivació del culturisme open de tota la vida i va per un talla a altura. Per exemple, jo fent 1,65 puc donar un màxim de 74 amb 75 quilos. Tens un 15% de marge entre la teva altura.
0: És a dir, fan una mitja, és igual, sí. Si fas 2 metres i tal, no?
1: Sí.
0: Però has de tenir un marge de...
1: Tens un marge d'un 15% de pes.
0: I cerquen una proporció diferent a altres categories, no?
1: Sí, cerquen una estètica un poc més clàssica, d'aquí un nom clàssic físic, que no un culturista que s'ha vist sempre, que és molt de múscul, com més gran possible millor. Aquest ve a cercar un poc més l'estètica i l'harmonia, no? Sí. entre el cos.
0: Molt bé, i doncs aquesta competició vas guanyar entre tot Espanya, en aquest cas la competició que organitzava UABA.
1: Sí, i diumenge vaig sortir a l'internacional, que era el UABA Spain Classic, que és aquí on vaig aconseguir la targeta Pro, que ve a ser igual que dissabte l'organització. Tu surts a la teva categoria, jo en aquest cas som talla baja, fins a 1,70, i vaig guanyar la meva categoria. Quan vaig guanyar la categoria me vaig classificar a l'overall, que seria l'absoluto, i aquí vaig tornar a quedar segon i donaven dues targetes professionals i vaig aconseguir la targeta.
0: En el primer i en el segon?
1: Sí, primer i segon. Mira.
0: I de, va ser, durant el cap de setmana vas sortir a tres competicions, no? A tres categories.
1: No, vaig sortir dissabte i diumenge a la mateixa categoria, clàssic físic.
0: Però diferent...
1: Però com que vaig classificar vaig fer l'absolut. I després diumenge, quan vaig haver aconseguit la targeta professional, vaig sortir amb...
0: Ja vas poder sortir amb...
1: Vaig sortir amb un professional.
0: Que ja hi hauria gent, m'imagino que...
1: Que ja eren professionals, sí.
0: I qualcun que potser l'havia aconseguit.
1: Varen sortir jo i l'altre lot que va aconseguir la targeta, varen sortir amb professionals.
0: I de bé, va ser un O, dos O's...
1: Dos O's, sí.
0: I una plata, no?
1: No, vaig quedar quart.
0: Vas quedar quart, sí. Però bueno,
1: ja massa vaig fer, vaig sortir.
0: És un poc difícil d'entendre tot això de categories, sí, i tal, i sobretot per la gent que no està ficant el culturisme, com jo, que se pot saber un poc, però és un món complicat, perquè hi ha, si no m'equivoco, clàssic físic, hi ha Open...
1: Sí, ara han sortit moltes categories diferents.
0: I Open, ara xerrant fora de micro, és el que dèiem, una categoria que no hi ha
1: no hi ha límit de pes.
0: Te pot venir un tio de 150 quilos, sí. O pots anar tu que no sé què pesaràs ara.
1: Sí. 70 i pico, 80.
0: Sí, però clar, a la mitja de la teva altura, pes, estàs en aquest 15%.
1: Sí, jo entrava dins del 15%.
0: Molt bé, i bé, tot això, què significa per tu, perquè també ho que te coneixen saben que dut molt de temps darrere tot això, no?
1: Sí,
0: aquestes,
1: bueno,
0: competicions internacionals.
1: La veritat que...
0: I el darrer pic varen parlar d'això, crec.
1: Sí, el darrer pic que vaig venir va...
0: A més, si va bé, això sí. És molt difícil, però mira, ho has aconseguit.
1: No? Sí, no, la veritat que és un somni fer realitat. Jo, si t'he dit la veritat, anant cap allà no m'ho hagués ni imaginat que passés tot el que va passar aquest cap de setmana, perquè ha sortit redó, per dir-ho de qualque manera, i com tu has dit, és molt difícil, però se va...
0: En treball, en sí. Final se... Perquè clar, jo me'n recordo que crec que parlàvem de justament d'aquest campionat, quan vares venir a aquestes...
1: Sí, pot ser, no, no.
0: Vares dir, no, primer és d'Espanya, després has de guanyar, has d'anar a un altre, i ja en aquesta classificació internacional.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Mira, mira, en el final... I per què creus que ha estat tot això, a més de fer feina, perquè has sortit en una bona condició, perquè tu te... Hi ha una preparació totalment diferent, tu dies previs a
1: sí.
0: Tot això, no?
1: Tot va lligat, has de seguir unes pautes molt concretes i has de fer molta feina, tant física com mental, però sí, és això, un poc tot, has d'intentar que tot funcioni correctament i després també entra un poc la sort de que a tu tot te funcioni bé, que no te surti cap prodigi, que...
0: Clar, que aquell... n'hi ha un que sí, no coneixies, claro, que aquest d'on surt.
1: Que aquell dia ho jutges, els hi agradis...
0: Que potser has estat tu a prodigi en aquesta.
1: No, no ho sé.
0: Però clar, ho dies previs, que, quan te prepares, perquè és una... És a dir, tu cerques estar el més definit possible els darrers dies, has de tenir menys aigua en el cos, no pots beure tant, no pots menjar segons quines coses...
1: Sí, anem jugant amb l'alimentació... amb l'aigua, tot va detallat al mil·límetre i és això, anar jugant amb aquestes petites coses per en aquell precís moment sortir perfecte.
0: Però val, posa't ara una setmana abans, això va passar el cap de setmana, no?
1: Fa dos.
0: Vale, del cap de la setmana anterior, sí? Perquè això va ser dissabte, dilluns, tu què comences a fer diferent, per exemple?
1: Augmentam un poc l'aigua, baixam els hidrats i com més acostam a la competició anem jugant, baixant l'aigua, pujant els hidrats perquè un múscul se vegi ple i no se vegi amb aquella capeta d'aigua que se podria veure si segueixes mantenint molta l'aigua. Dit això, nosaltres no té amb l'aigua per complet, seguim beguent.
0: Això però... ara vam parlar un poquet.
1: Sí, sí.
0: Però en el final, el que dèiem, això no és una cosa sana, sostenible, no és una cosa...
1: No, això,
0: que...
1: això se fa per aquell precís moment, estar mitja hora, que diguéssim...
0: Clar, perquè la gent potser no s'ho imagina, però és heavy també aquesta preparació, com un, jo què sé, ara la UFC, tot el que és,
1: sí,
0: quan s'han de
1: sí.
0: Pesar, no beuen aigua, no tal, també és bastant extrem.
1: Sí, ells fan un talls més exagerats que nosaltres, perquè han de baixar moltíssim més de pes, i han de donar tal, però sí, vendria a ser un poc més o menys el mateix.
0: És bastant extrem en el final, no? Diguem.
1: En el nostre que no és tan extrem com
0: sí,
1: ells.
0: No estan, perquè això
1: però...
0: és una barbaritat, però,
1: sí.
0: Però és un sacrifici
1: sí,
0: molt gran en el
1: sí.
0: Final. I com compagines entrenar, perquè sé que t'aixeques molt prest per anar a entrenar, la feina, la vida social, amics, parella, família, com ho compagines tot això? Tens temps per fer-ho tot? O,
1: bueno, mirant, o... s'ha de mirar de treure temps per tot, sí que és veritat que com més s'acosta la competició, tot tant que és un pom més dins aquest món, com no som cap persona que pugui estar fora a fer feina, doncs pues a la feina has de donar el teu 100%, perquè si no...
0: Clar, si no
1: va bé la cosa. I després, quan surt de la feina, directe en un gimnàs, i és vera que quan t'acostes a la competició, sí que després, en vez de quedar amb un amic o amb la família i tal, pues me'n vaig a quedar meva
0: a descansar
1: i a relaxar-me per tenir també el meu moment de tranquil·litat. I això, després, pues... el cap de setmana mirar d'estirar-te un poquet més i anar a veure la família o quedar amb un amic o si en aquest cas qualcú té parella per la parella i tal.
0: I clar, al final tot això has de sacrificar moltes coses, m'imagino, el que tu deies, quan s'acosta la competició no haurà tant amics perquè clar, has de descansar perquè estàs més cansat, perquè tens una alimentació a una rutina...
1: Sí, bueno, jo no diria sacrifici perquè al final si són amics teus o, clar, o la família,
0: sacrificar quanta energia.
1: Entenen en el punt que estàs, saben que potser no és el teu millor moment i t'animen, coses així. Jo no diria un sacrifici perquè al final ho triem nosaltres. Un sacrifici és aquella persona que no li agrada gent la seva feina i té dos fills i igualment ha d'anar a fer feina perquè si no els dos fills no mengen.
0: Clar, tu al final tries fer això perquè t'agrada i perquè vols.
1: Claro.
0: Però, clar, tu estàs, el que deies ara, estàs a lo millor més cansat quan s'acosta una competició, perquè suposo que quan estàs en preparació, és a dir, que no tens competició, és una rutina més normal, a lo millor.
1: Bueno, fai lo mateix, però a lo millor sí que som un poc més flexible a l'hora de, per exemple, ara avui poder venir aquí.
0: Si no, potser estaries entrenant o estaries descansant, per exemple.
1: Sí.
0: I, vale, tema entrenament, tot això, com, perquè molt temps potser s'ho demana. És culturista i ha d'estar tot el dia en el gimnàs. És així, estàs...
1: No, jo estic una hora i quart en el gimnàs.
0: Per això, no se tradueix a la millor...
1: Sí que és vera que se diu ets culturista les 24 hores perquè te mires l'alimentació... Jo, per exemple, no surt a sopar o això, si surt, m'agrada anar a un puesto, m'agrada menjar bé...
0: No demanaràs un Burger King, potser
1: no,
0: demanaràs
1: no,
0: un xuletón.
1: Perquè, no, perquè no m'ha agradat mai un Burger King, però bueno... Per exemple, m'agrada bastant el tema de la carn i si me diuen d'anar a sopar, proposaré antes d'anar a sopar un tros de carn, aunque sigui un entrecot, un solomillo, que no anar a fer una pizza, que me la faré perfectament, fora de temporada... però que no sigui lo habitual per no espanyar aquest d'això.
0: Clar, perquè en el final, el que dius tu, ets culturista 24 hores i potser una setmana que ho deixis de ser ja perds el progrés.
1: No perdràs en una setmana tot el que has guanyat durant
0: anys. És molta feina que potser t'acostarà.
1: Però també mentalment dius, ara no ho he fet perfecte, ara no sé què... que ho pot fer perfectament, que una setmana no t'arruïnarà res. Jo me n'he anat de viatge i he estat una setmana menjant pizzas i pasta a Roma i ja està. Al final, quan ho fas...
0: També has de tenir...
1: Claro, que no passa res, però, per exemple, jo ara per aconseguir això me vaig enfocar molt i és vera que ho he notat de dir, anem a sopar? Vols fer ganes d'anar a menjar aquí i menjar un trosset de carn? O...
0: Que se pot fer tot.
1: Sí.
0: El que has de pagar més dos vés tu per un xuletón.
1: No, però per exemple, en vez de menjar-te un volcà de formatge amb una hamburguesa, te'n vas a fer un pa amb oli perfectament, és molt millor un pa amb oli i diràs, no, t'has saltat la dieta? Sí, però que dos lleixes de pa amb un pot de tal...
0: No t'arruïna la vida.
1: No t'arruïna la vida.
0: Però clar, aquí...
1: Has de saber un moment de fer-ho, també.
0: Aquí entra també la diferència entre... perquè és també una feina, diguem, en el final, això, no? Tu tens la teva feina on te dona la teva nòmina, però en el final tens aquest hobby, feina, perquè també ho tens tot el dia, i pics, supos que costa diferenciar un poc entre sacrifici, obsessió, que s'ha, que no s'ha... Com ho dius, això, culturistes?
1: Bueno, jo és que no ho veuria un... Sí que se pot veure com una obsessió perquè ho fas tot el temps, però...
0: Però com un ciclista, però, potser un altre...
1: És això, el que t'anava a dir. Per tu, un lloc que jugui a futbol, que li dius divendres vespre, tu sortim de festa, i te dirà no perquè dissabte de matí juc. És obsessió? No, és el seu hobby, fa el que li agrada. Pues jo ho veig un poc en aquest mateix aspecte, que cadascú tria fer el que li agrada. I si a una persona li agrada això, cuidar-se, que al final tu trobaràs una persona dins el gimnàs que se cuida igual que jo, però després no competeix perquè allò no li estira, però sí que li estira cuidar-se, veure-se bé, en un seu moment, quan va a la platja, poder-se llevar la camiseta i dir estic orgullós del meu cos, que hi ha molta gent que no ho podia fer o no ho pot fer. Clar. Jo, per exemple, era una d'aquelles persones, no m'agradava anar a la platja.
0: I ara t'ha de mirar tothom a la platja.
1: No, ve a ser el mateix.
0: Però al final és un estil de vida que que si és el teu hobby pot arribar a ser la teva professió, que això ja vàrem xerrar que és molt difícil,
1: sí, no,
0: al final
1: no.
0: Se pot aconseguir, no? tu vas bé, sí. No has de guanyar molt de campionat, t'han de veure molt, conèixer molt, xarxes socials també imagino que juga un paper molt important.
1: És el més important.
0: Però al final és una cosa saludable, perquè és esport i és cuidar el teu sí. físic. Però això que deia, al final la gent li costa un poc diferenciar de obsessió, hobby, no? Però el que dèiem, un ciclista a lo millor se tira 7
1: claro,
0: hores damunt
1: claro,
0: la bici
1: claro,
0: i se juga la vida també, no?
1: Sí.
0: Dir, tot s'ha de mirar un poc
1: quan surt un poc de lo normal, de lo que fa tothom, ja te diuen raro, te diuen obsessió, estàs obsessionat o tal. Però és això, després ho compares, com tu dius, amb un ciclista que un dissabte o un diumenge t'agafa la bici, se'n va a les 7 del matí i no te torna fins a les 6 del capvespre, no li diràs obsessió, li diràs se n'ha anat a fer una tirada de bici.
0: Claro.
1: Bé, és el mateix. El que està més ben vist una cosa que l'altra.
0: Perquè el culturisme sempre ha estat molt tabú, a lo millor la societat ara un poc, cada pic menys, no? Però ha estat tabú de dir això
1: sí,
0: és només per a porters de discoteca, per...
1: Sí, sempre ha estat relacionat amb això. Gràcies a les xarxes socials que s'han donat més visibilitat i els joves d'avui en dia, els joves i nosaltres també ho som,
0: sí.
1: Però bueno, cada vegada practiquen més aquest deport, d'anar al gimnàs, de voler-se cuidar i això. I
0: això gràcies al culturisme, en part, no?
1: Sí.
0: També tots aquests al·lots, quan anem al gimnàs i els veiem
1: sí.
0: Allà, que al final, a lo millor estan començant, però és una bona influència,
1: sí.
0: Diguem, no?
1: Sí.
0: I te volia dir, ara com és l'ambient en aquestes competicions, per exemple, aquest cap de setmana que vares anar?
1: Pues mira, te diré
0: com és una competició d'això, perquè molta gent ni s'ho imagina, lo millor.
1: Per exemple, jo per exemple només he competit a Guava i te diré que l'ambient dins aquesta federació és espectacular. Jo cada vegada que he anat a competir he tornat amb 3 o 4 persones que no diria són amics, perquè amics,
0: són companys,
1: són de
0: sí.
1: tota la vida,
0: són companys,
1: però,
0: de hobby,
1: però
0: no?
1: Sí que si els envies un missatge on em podríem anar un cap de setmana de sopar o el que fos, que no es crea una amistat, però ja mos entenem,
0: és una comunitat,
1: no?
0: Al final, no?
1: Diuen que a altres federacions això no passa tant, però com que no ho he tocat a les meves mans, no t'ho puc dir.
0: Clar, però al final és... supos que hi ha competitivitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però també hi ha companyerisme. Si un necessita us elàstic per enquilentir, te'ls deixa antes de sortir, què tal, no sé què, un poc de conversa.
0: I tu, per exemple, quan arribes allà, hi ha molt de públic, són només culturistes, com va això?
1: Depèn de la competició, d'un màrqueting que hagi fet la competició, els sponsors i tot això. Jo, per exemple, ara en aquesta darrera sí que hi havia bastanta gent, també sol ser gent que ve a veure un competidor, però, per exemple, sí que hi havia gent que venia només per veure la competició.
0: Clar, i tot això mou molt de dobbers i molta gent també, m'imagino, no? Tot aquest món, m'imagino. Hi havia premis en metàl·lic?
1: A la categoria professional, sí. Però
0: sí?
1: Primer i el segon.
0: I tu vas quedar quart,
1: sí.
0: En aquesta,
1: sí.
0: I qui, bé, per exemple, està el Mister Olímpia, que és el més,
1: sí.
0: Tot, perquè tothom somia,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No sé, que són un parell de cents de milers d'euros, no?
1: Sí, no, aquí
0: no sé.
1: El que guanya la meva categoria són 500.000 euros.
0: 500.000 euros,
1: sí,
0: i a una categoria més amateur, més,
1: per exemple,
0: a una competició més petita, vull
1: aquí
0: dir.
1: On jo vaig competir, que va quedar primer la meva categoria, classe físic, se'n va dur 1.000 euros.
0: 1.000 euros que ja són, però clar, al final t'has de costejar tu viatge,
1: claro.
0: Allotjament,
1: claro.
0: Tot això, no?
1: 1.000 euros són, no dir-ho simbòlic, perquè són 1.000 euros. És
0: sí,
1: una
0: hombre,
1: nòmina,
0: ajuda, te cobreix.
1: És una nòmina de qualcú, t'ajuda molt, però sí que és veritat que només d'anar-te'n allà, pagar la competició...
0: La preparació,
1: sí, tot el menjar, tota la preparació... Esquiar, ho fas perquè vols, com t'he dit tantes, però sí que ajudarien 1.000 euros i molt, clar.
0: Home, clar que ajudaria, però sí. Al final és molt comparable a lo millor no ciclisme, no? És com
1: sí,
0: que
1: efectivament.
0: Qualcú que se'n va de,
1: en tot.
0: A fer una ruta, una carrera, que s'ha de costellar viatge...
1: O que jugui a futbol, se compra sabates de 300
0: sí.
1: euros i pagui per jugar i benzina per amunt i per avall i no guanyes res.
0: Sí, és que això no sé, no ho vaig veure, que el turisme deia que s'apareixia molt a tot això, sobretot en aquestes categories, però clar, tu vas a gaudir també de competir, claro. No, clar, tu vas a competir, òbviament, però si tens un bon resultat te'n vas més content,
1: no, sempre.
0: Clar, però al final és l'experiència, el que dius, conèixer gent, la comunitat,
1: claro. Sí.
0: tot l'ambient. I a Mallorca com està? Perquè no sé si ho van comentar o de repic.
1: L'any passat hi va haver una competició i enguany, si no vaig malament, la mateixa persona la torna a fer crec que és 3 d'octubre.
0: I hi ha molt ambient de culturisme, tu que te mous més aquests cercles.
1: Per pobles és un poc més difícil trobar-lo, sí que si te'n vas a Palma hi ha bastant més, però sempre trobes a qualcú.
0: I aquí a Pollença hi ha més culturistes, a més de tu així que coneguis, o a lo millor que no amb siguin
1: actiu,
0: tant...
1: Amb actiu, que jo sàpiga, no.
0: A lo millor que sí que els agradi tot aquest món.
1: Que se cuidin, que facin... que se mirin l'alimentació, que vagin a un gimnàs, sí que hi ha bastanta gent.
0: Hi ha molta gent. No, al final sí. És una influència el que deies tu de culturisme.
1: Claro.
0: Coses, però...
1: I de lo que faig jo, lo que fa X persona, només que envieu, que jo després me'n vaig a competir i ell no.
0: Clar. En el final és donar la passa de...
1: Claro.
0: Ser més sèrio.
1: I és ara... que te faci il·lusió això o no? Perquè cuidar-se se cuida igual que jo.
0: I ara, quina és la següent passa? Perquè bé, ho de repit vas dir, no, tinc aquest, que és el més important, no sé com anirà, molt difícil... Doncs pues mira, l'has aconseguit,
1: sí,
0: al final. Quina seria la següent passa? No, si no t'haguessis de posar un límit, dir, podria guanyar? Quina seria?
1: Pues mira, com he dit antes, com que no m'esperava això, que ara ho estic assimilant, fa 2 setmanes i no ho he assimilat, cada vegada que pas per davant la targeta...
0: Perquè això ho tens per sempre, ja, no?
1: Sí, sí. Mentre aquest gusanillo i ni n'he xerrat amb el meu preparador ni jo n'he pensat molt.
0: Segur que algú has pensat per fer.
1: Sí, però de dir, i sí, però no hem posat les cartes damunt la taula, per dir-ho de qualque manera.
0: Però quina t'agradaria? Quina te faria ganes?
1: No sé, per començar ara, disfrutar un poc
0: de l'estiu també,
1: de
0: no?
1: L'estiu, de... Ara vendran uns amics que eren a la península estudiant o fent feina, disfrutar un poc i després ja molt sobre mi mira.
0: Ja, bueno, però ara te pots presentar a competicions professionals.
1: Sí.
0: No? I quina diferència hi ha?
1: Premis
0: premis amb efectiu. Les altres el millor material o altres coses?
1: No, bàsicament les amateurs, el premi és poder optar a la targeta professional,
0: claro.
1: I quan ets professional optes a guanyar un premi.
0: A guanyar el
1: pes. Sí. A part de la medalleta.
0: Clar, la medalleta que... I la targeta que diu que poso té un nom, m'imagino, que professional.
1: Efectivament.
0: Això, que és com el que vol... És com està bé federat, no sé si és algo comparable.
1: Sí, federat, amateur i professional estan federats.
0: I pues, en el final és com a dir... Puc jugar a primera divisió,
1: sí.
0: No? Per així dir-ho.
1: Sí, bàsicament he pujat de lliga.
0: De lliga. Molt bé, Toni Marquet, i moltes gràcies,
1: no, gràcies a tu.
0: Per venir a vosaltres, i esperem que quan passi l'estiu, perquè ara has dit que no te presentaràs a cap més,
1: no,
0: puguis venir a contar que has guanyat qualcuna cosa. I mira, quan vas venir deies que no sabies molt bé com anava a anar, si, que era molt difícil, que no ho veia realista, i mira, al final t'ha anat més que bé i tot. I ja mos contaràs i te seguirem veient per Pollença. I de més, i res, moltíssimes gràcies.
1: Moltes també. Gràcies. Damn.

0: Cafè i Biodramines, un cap fico per refrescar pensaments.
1: Bon dia tot el dia i benvingudes a un nou programa de Cafè i Biodramines. Avui xerrarem d'un tema que pot sonar a pel·lícula de ciència-ficció, però que passa ara mateix davall les nostres aigües i la nostra terra, les espècies invasores. Pum, pum, per aquí ja arriben? Ben si aguantam. Segurament heu sentit xerrar de la xileia, o picudor vermell o de la cotorra argentina, però la realitat és molt més complexa i preocupant del que sembla. Avui xerrarem de tot això les nostres dues biòlogues de confiança, la Xesca i la Diana, dues persones que coneixen un tema de primera mà, que han estudiat a fons algunes invasores presents a les illes i que són molt conscients dels problemes que suposen. Xesca i Diana, com esteu?
2: Hola, pues molt contenta de tornar aquí després de tant de mesos.
1: No havia vingut ni el micronoms.
2: No havia vingut ni el micronoms, imagina't. Totalment.
3: Bon dia. Pues aquí estem, preparades.
1: Amb il·lusió.
3: Sí.
1: Ens hem proposat fer un programa de 45 minuts, que sabem que no passarà, però bueno, abans de començar a entrar en matèria, un petit recordatori que mai està de més.
4: Ei, tu, que mos escoltes. Sí, sí, tu. Si t'agrada aquest programa i tantes altres coses que feim, necessitam el teu suport. Fes-te soci.
1: Anem per feina. Comencem per la base, perquè intues que no tot és tan senzill com sembla. Quan deim espècie invasora, de què serà exactament? Perquè hi ha molt de termes, que solen confondre, que són autòctona, endèmica, exòtica, alòctona, domèstica. Mos ho aclariu? Perquè també me fa falta.
3: Amén. Si vos sembla, pues vos faig quatre sentits de tot això. Per començar, hem de diferenciar les espècies entre silvestre i domèstica, això per començar. Crec que tots, si pensam en un ca, tenim clar que és un animal domèstic, no? És a dir, són aquells animals que duen molts d'anys, és a dir, més segles, i conjuntament amb les persones coevolucionant i han estat seleccionades per l'home, i hi tenim races que se diferencien molt de lo que era l'animal originalment, no? És a dir, el ca, per exemple,

0: prové del joc, no? Per tant, sí, puc comparar...
1: M'agrada perquè serà un programa didàctic, això segur.
0: Clar, sí, sí, comparar un chihuahua amb un joc hi ha bastanta diferència, no? Això ha estat gràcies a tota aquesta coevolució que ha patit aquesta espècie conjuntament amb les persones i ha arribat a el que coneixem ara com un chihuahua, no? Però realment és la mateixa espècie. Per tant, aquests animals que han conviscut tant de temps amb les persones són el que nosaltres ara deim domèstics. Això per començar. Val, un pic tenim ja aquesta diferència, ja podem xerrar d'espècies silvestres i podem xerrar d'exòtiques o d'autòctones. És a dir, si xerram d'autòctones, tenim clar que són aquelles que són les que estan en el nostre territori, no? Presents. I dins les autòctones podem tenir endèmiques, val? Que les endèmiques són les que se troben en aquell territori única i exclusivament, és a dir, no es troben en altra banda del món. Com per exemple, un cas que m'imagino que tots coneixereu és el Ferreret aquí a Mallorca.
1: No? Pensava anar a dir la Posidònia oceànica.
0: Bueno,
1: però sí.
2: Sí. No, només se m'anava allò perquè la terra se m'escapa, així que...
1: No, totalment, el Ferreret.
0: I d'això, això seria un animal autòcton i a més endèmic, val? I ja per altra banda, el que tindríem, el que havíem comentat d'animals al·lòctons són aquells que se troben dins el territori nacional, però potser dins de la nostra regió no. Per exemple, vosaltres sabeu el que és un cérvol, no? Vale, fins aquí arribem.
1: Aquí arribem, aquí arribem.
2: De moment seguim.
1: Vale, vos pot seguir.
0: Pues, els cérvols estan dins el territori nacional, és a dir, estan dins Espanya, val? Són autòctons del nostre país, però dins el territori balear no existeixen, o no haurien d'existir. Val? Per tant, aquest animal, si arribes aquí a Balears, seria un animal al·lòcton. Més o menys us ha quedat clar?
1: Jo crec que està bastant clar.
0: Val. Idò, això serien les diferències, no?, que hem de tenir en compte. I a partir d'aquí ja podem definir el que és un animal... bueno, jo, clar, el xerc d'animals perquè és el que he estat fent feina fins fa poc. No? Aleshores, quan xerrem d'espècies exòtiques, seria... pues, el contrari en això que estàvem xerrant ara darrere, no? Són espècies que no estan ni dins el territori de la nostra regió i que no pertanyen tampoc en el territori nacional, val? Per tant, això serien les exòtiques.
1: Per tant, aquí pregunta, una espècie forana, per exemple, no té per què ser invasòrida, o sí?
0: És a dir, dins les exòtiques, després podem xerrar d'invasores o millor dit, potencialment invasores i no invasores. És a dir, no totes les espècies exòtiques que arriben a un territori se convertiran en invasores. Han de passar una sèrie de filtres i arribar a naturalitzar-se dins el territori perquè se convertesquin en invasores.
1: I la pregunta aquí òbvia és, quins són aquests filtres?
0: Clar, el primer de tot, han de superar una barrera geogràfica, en el cas, per exemple, de les Balears, que és molt clara, que han de venir i travessar la mà, si són espècies terrestres, si és dins la mà ja és una altra història. Però, clar, el primer seria aquest pas. Després, un pic han arribat, han d'aconseguir sobreviure, adaptar-se i reproduir-se. I un pic han aconseguit això, ja se naturalitzen, no? I és quan ja aquestes espècies poden convertir en plagues.
1: I com arriben fins aquí?
0: Clar, això és un problema.
1: Perquè una espècie terrestre, per exemple, que arribi fins a... es diu un cérvol, ha de ser molt bon nedador. Per arribar de la península fins a les Balears, no?
0: Sí, no me l'imagino un cérvol nedant fins aquí.
1: Seria una imatge, una estampa bastant curiosa, la veritat. Sí. Bueno, ja sabeu els cerfs que pugen damunt callats aquí per de vora pollança... Per la cara que poden exercir, que és una cosa que crec que ell no vol poder experimentar mai.
2: No m'agradaria, sincerament.
1: Però clar, el tema de les espècies invasores marines, que després n'exercir que moren farà 5 cèntims també, és com a més obvi, la part terrestre. Com arriben fins aquí?
0: Clar, la majoria dels casos ha estat per mà de l'home. És a dir, l'han duit, importat de forma inconscient o voluntàriament. Són les dues vies d'entrada.
1: Per tant, sorpresa, una vegada més els humans intervenint i afectant la natura. Abans ho comentàvem, no, crec que encara no tenim una dada clara, però quantes espècies invasores podem arribar a tenir a les Balears? Una estimació... Sé que ho han comentat, Sé que les dades ballen.
2: És que la part marina, per exemple, no, que és el que conec, jo de terrestre intentaré no fer cap afirmació, però centenars d'espècies, sobretot tema d'algues invasores, que passen molt més desapercebudes o molt més invisibles perquè ens costa com realment reconèixer aquestes espècies. Moltes ni siquiera arriben a tenir un nom comú, per tant, ni siquiera ens les poden comunicar, no?, de manera diària en el nostre dia a dia, però poden ser, no sé, centenars, i al final hem de pensar, no?, que estem en el Mediterrani i que té aquest efecte de... És un dels punts calents més importants, sí, m'he concentrat molt per dir-ho...
1: Pot dir, hotspot.
2: I per això és un d'aquests punts calents, perquè al final estem xerrant, no?, d'una mà molt tancada, no?, entre comodes, poca renovació d'aigua en comparació amb els grans oceans, i aquí, doncs, pues, hi ha molt més impacte de lo que en dius, l'encalentament global, que si no ja n'entrem més endavant, però bàsicament no és un punt perfecte com estudi de lo que podrà ser, arribar a ser el món que estem creant amb aquest, no?, introducció d'espècies al·lòctones, invasores a diferents zones. I en el nostre cas, el mateix que comentava la Diana, no?, al final una espècie invasora a la mà, tot i que paresqui que no té aquesta barrera de haver de travessar, perquè la mà pareix que connecta per totes les bandes, sí que el veure que ho definim de la mateixa manera, en què en el final són espècies que boten una barrera biogeogràfica, que s'estableixen i que generen un impacte. També podem discutir, no?, què és aquest impacte, perquè a vegades, clar, és com, és una espècie introduïda però no és invasora perquè no té un impacte. No té un impacte real, o realment és que no estem mesurant aquell impacte. Això en el cas de la mà, no?, que a vegades és molt difícil dir realment quin efecte té quan té un alga colonitzant un espai, si realment té un impacte o no, per els factors que nosaltres mesuram. Però bueno, m'estic enrotllant, ho sé.
1: No, per favor.
2: Però bàsicament...
1: Mira quantes estem escoltant, sí, altres, així, tenim, amb ulls oberts.
2: El que tenim en comú és això, no?, que en el final són espècies que han arribat a una zona per accions dels éssers humans. Tot i que la mà estigui connectat, nosaltres consideram invasor una espècie que ha travessat una barrera que no faria de manera natural.
1: I també imagino que la mà, tot i que la Terra potser se pugui tenir més claretat sobre aquestes invasores perquè són més bones d'observar, diguéssim, a la mà imagino també que podrien dir, sense por equivoquem molts, que segurament tenim aquí espècies que se poden considerar invasores i que encara no són conscients de que hi són a la mà balear, perquè encara no s'han observat, perquè encara no s'han... estudiat, diguéssim, o que simplement no se té constància de que estan aquí.
2: Sí, és que al final anem tenint registres cada any nous de, sobretot, algues. Hi ha moltíssimes algues, sobretot de la mà balear. I, per exemple, ara mateix ha sortit el primer registre, no?, d'una planta, que li diem halòfila, que ja havia entrat des del Marroc, per el canal de Suez, i se trobava a diferents zones del Mediterrani Oriental. I ara, per primera vegada, l'han detectada també aquí a la mà balear. És com a cada any, no?, estem trobant noves espècies que apareixen. Per tant, és com és un notura i a vegades les algues no les detectes fins que no han generat aquesta super sobreexpansió i han colonitzat tot l'espai i per tant ja és molt tard, no?, per reaccionar.
1: Com ja hem vist, en moltíssimes, que després comentarem algunes de les més famoses, conegudes, el que li volíem dir. I Diana, la part terrestre, una estimació, diguéssim...
0: Clar, no. Bueno, jo ajuntava ja quasi tot, no?, entre... fauna i flora, i ja sí, xerrant dels dos àmbits entre terra i mar, centenars, clar, sí, sí.
1: Per tant, tenim centenars d'espècies, que la gran majoria d'aquestes han estat, per no dir totes, per tant, direm, la gran majoria han estat introduïdes per l'acció humana, i que una vegada s'introdueixen, què passa? Perquè clar, no som d'aquí, suposadament entenc que els ecosistemes no les reconeixen, entre comilles, i sense comilles. Per tant, què passa quan s'instal·len?
0: Clar, el principal problema és la detecció el més pronta possible. És a dir, quan abans se detecti una d'aquestes espècies, més possibilitats se té de poder combatre-la. Quan més tarda en detectar-se i en posar-se qualque acció o mesura en contra d'ella, clar, més possibilitat té de naturalitzar-se, de reproduir-se, d'augmentar la població i de que arribi un punt que la erradicació sigui impossible. A partir d'aquí, clar, el problema és com la detectam. Falten ulls, falten mitjans d'enviar aquestes notificacions i de els agents que puguin ser implicats en reaccionar i poder posar aquestes mesures.
1: I tu xerres de primera mà perquè recordar que abans, clar, jo he fet la presentació com a dir les nostres dues biòlegues de confiança, és a dir, dues persones de l'equip de Real Marines, sí, però això no lleva que Ana Diana durant molts anys va estar en UCOFIP, un centre de recuperació de flora i fauna.
0: Bueno, de fauna, sobretot.
1: De fauna.
0: Sí, ja estava en el Departament de Sanitat i Control de Fauna.
1: No, però me refereixo a UCOFIP, sí, fa sí. Tant sí. Flora com fauna.
0: Sí, i també fem un poquet de flora, però sobretot és tema fauna. Sí.
1: I na Francesca, doctorant ara mateix, i bueno, crec que t'han presentat moltes vegades.
2: Sí, probablement la temporada anterior.
1: Segurament. Així que direm, anau en aquell programa, cercau en la Xesca i veureu tot el seu currículum, que és espectacular.
2: Bueno.
1: Per tant, s'instal·len. Entenc que, al final, el més important per una espècie, perquè una espècie no se converteixi en invasora, és la prevenció. I està molt relacionat amb el que tu deies, de que falten recursos, que, sorpresa, Espanya té la sensació de que això passa amb absolutament tots els àmbits relacionats amb tots els punts que, per exemple, la Rats Marina està tocant. Val. Més enllà també d'educació, sanitat i això, que ja farem un altre dia un altre podcast sobre tot l'importància de lo públic.
2: Sí. És que en el final estem xerrant d'espècies que estan generant un impacte ecològic, no? Que al final el que nosaltres estudiem per poder desenvolupar mesures de gestió, però que també ens estan generant un impacte social i econòmic. Vull dir, perquè totes aquestes espècies destrueixen l'hàbitat en el que nosaltres convivim i això en el final pues, disminueix el sector econòmic, ja sigui per pesqueries, per turisme, vull dir, ja no només l'impacte que ens genera a nivell ecològic, si no voleu ser un friquis mediambientals com nosaltres, sinó que també generen un gran impacte econòmic a les nostres illes.
1: I que fins i tot afegirien això, que també la Diana mos ho comentava, és la part sanitària, que jo he de dir, tot i que considero una persona que pues arrel d'estar tant amb altres m'ha interessat molt aquest tema, per exemple, jo havia obviat aquest impacte sanitari que pot suposar per les persones i que massa vegades quan l'impacte és simplement ecològic no sembla...
0: Passa més desapercebut.
1: Exacte, passa més desapercebut, no li donen tanta importància perquè diu, bueno, pues, la natura és resilient, per tant ja se recuperarà. Però quan tu deixes que afecta la part econòmica o mos pot arribar a afectar a les persones, aquí ja canvia. Una espècie invasora, com mos podria arribar a afectar, per exemple, a nosaltres?
0: És a dir, per exemple, el cas més clar, que crec que ara tots el tindrem ben present, ara que ve l'estiu, és el cas del moscard tigre. Aquest moscard també va arribar és una espècie invasora, ja fa uns anys que el tenim, i a part de ser una molèstia perquè mos fa les picades durant l'estiu i demés, és que pot ser un vector de malalties. Aposta aquesta espècie és problemàtica a nivell sanitari, perquè si arriba al punt de que els individus que aquí ara a Balears picassin una persona que està malalta, per exemple, de dengue, de febre groga, de qualcuna d'aquestes malalties que poden transmetre, podien produir una pandèmia com la que hi van viure. Bé, a lo millor no en els mateixos nivells, no? però un problema sí aquí a Balears, perquè són malalties que no hi són.
1: Clar, no hi són, i com ja mencionava abans, amb el tema del canvi climàtic i l'escalfament global, s'estan donant unes condicions a les illes que permeten que totes aquestes espècies que a lo millor abans intentaven entrar o ser introduïdes voluntària i involuntàriament arribassin aquí i no trobassin les condicions idònies per reproduir-se i establir-se, ara amb aquest canvi climàtic ve un moscard del nord d'Àfrica, per exemple, diu, bueno, no s'està malament, o entre les espècies per canal de Suez, i diuen, bueno, pues tampoc no hi ha tanta diferència entre el mar Roig i l'estiu aquí. Uh-huh. Aquests canvis ecosistèmics, ja, no sé que ja ho dic perquè és com a bu. A mi que intentarien que fos un programa, no entrarem en catastrofismes, perquè ja sabeu que a nosaltres arrels no mos agrada, tot i que a vegades sigui complicat, però clar, què passa amb aquest... És que tot és una roda i tot, si ho connectes és molt fàcil començar a lligar-ho punts. Aquests canvis ecosistèmics provoquen després l'agreujament de l'escalfament global, el qual provoca també que s'adonin situacions de perill ja per les persones.
2: Clar, és que en el final, les nostres espècies endèmiques o autòctones és com... ja no només s'han d'enfrontar en els canvis ambientals que estan sofrint, que crec que aquí ja no hi ha ni discussió ni debat, per tant no falta ni explicar el que està passant al Mediterrani a nivell d'escalfament.
1: Encara hi ha negocinistes.
2: Ho sé. Però no entrem aquí perquè no crec que estiguin escoltant aquest podcast tampoc, així que... però clar, en aquestes espècies se li sumen, no només han de competir contra els canvis ambientals, sinó que estan arribant espècies d'altres zones que aquest canvi les estan beneficiant, per tant han de competir tant contra aquests canvis ambientals com contra les espècies que se veuen afavorides per aquests canvis. És com les algues, per exemple, al final veureu que és el que jo m'agrada, quan arriben és com els hiverns, si cada vegada hi ha més temperatures, ja no tenen com aquest canvi ambiental que fa que no se reproduesquin, no s'expandesquin. Arriben i troben una situació idònia. I bueno, i això és el que està passant, en resum.
0: Sí. És a dir, en el final aquests canvis climàtics afecten a les espècies autòctones negativament i a les invasores positivament. En resum,
1: exacte, li estem posant les condicions perfectes perquè se puguin reproduir. I tornarem a recuperar el que t'has mencionat abans, Xesca, de la part econòmica, que sembla que és quan toquem l'economia, amb aquesta visió nostra super antropocèntrica de que nosaltres estem en el centre de tot, aquí és quan comencen a sonar les alarmes. Abans miràvem vídeos d'Ucarib, de Playa del Carmen a Mèxic, que si no sou conscients de la problemàtica que tenen allà amb un... amb Bussargassa, pues, posava internet cercavó perquè les imatges són terribles, però no han portat tant fora, perquè també la costa atlàntica, diguéssim, de Portugal, per exemple, ja estan veient episodis també d'algues que estan recuperant, direm, espais naturals que els humans havien dit, això és nostre, però la natura mos diu, no és així, i clar, aquí seran les alarmes, la Playa del Carmen, una zona de les més turístiques del món, probablement, està patint els efectes de que la gent bàsicament ja no va allà, o estan veient també les costes atlàntiques d'aquí d'Espanya, a lo millor la manera d'aturar la massificació turística. El que passa que nosaltres, com que ens agrada molt també la part ecològica, seria un desastre ambiental per les illes i per les espècies que són aquí, no?
2: Totalment, no? En el final generen aquest booms d'expansió quan s'aconsegueixen establir que sí, redueixen, vull dir, afecten la economia, redueixen la massificació probablement d'aquestes platges, però a part d'això també acaben els nostres ecosistemes. I un gran exemple, que segurament molt de vegades ja vau sentir, perquè ha estat per totes les notícies, no?, el que estava passant, sobretot a la costa d'Andalusia, diria que ara ja arriba fins a Catalunya, en la Rugulopteris, o Camurae, que és coneguda col·loquialment com a alga asiàtica, que tingui un nom comú i que se la conegui un nom comú ja diu molt. I crec que és de les algues que més impacte ha generat en més poc temps. Crec que ara ho consultaven, no?, i fins a pèrdues de milions d'euros de gestió,
1: tarifa
2: de gestió per pèrdues de les pesqueries, per la gestió que ha de fer el govern per retirar-la de les platges. Perquè jo us convido a cercar per internet fotografies, és increïble el que genera aquesta alga, no? I al final això, pues, a part de tenir impacte sobre els ecosistemes, està afectant molt negativament en els pescadors, no?, en aquest cas.
1: És que moltes vegades pensam que això no mos passarà mai, tal i qual. De fet, hi ha una frase que jo m'ha quedat sempre molt gravada sobre el canvi climàtic, que és el canvi climàtic que és una successió de desgràcies que tu vas veient per internet fins que un dia ets tu aquesta persona que està gravant aquesta desgràcia. M'ho ha passat amb les danes, per exemple, que pensaven que mai tindríem inundacions com les que han tingut, i probablement, si siguem així, perquè has dit, la regulatriz ja està a Catalunya, i també això és una altra cosa, és a dir, perquè les illes... És a dir, les Illes Balears, per exemple, que abans deies que són un punt calent, barra hotspot, d'invasores, sobretot marines, veurem també si s'aplica la part terrestre, són més vulnerables en aquest sentit, en aquesta... ja no només en els efectes, sinó la introducció també d'espècies invasores.
2: Jo crec que sobretot perquè ser una zona més tancada que té un efecte illa, per dir-ho, perquè m'entengueu, no?, el Mediterrani, i supos que tu, la part terrestre és una mica similar. Què passa? Les espècies són més vulnerables en els canvis perquè tenen com una zona molt més controlada, no estan preparades per combatir contra certes espècies, no? Com xerràvem, per exemple, abans dels pez conejo, peix conir, que encantava, són estrany, no?, que va travessar el canal de Suez. I què passa? Que allà són peixos que conviuen a l'ecosistema, que són ecosistemes de coral·ligia, bàsicament, tenen coralls, i el que fan és pues, mantenir els coralls nets d'algues. Què passa? Ara arriben aquí, no tenen cap competidor, hi ha moltíssimes algues que ningú se menja perquè tenim relativament pocs herbívors que consumesquin en aquest nivell en el Mediterrani i, clar, han trobat un festival d'algues que són totes per ells, no? I estan deixant grans deserts submarins, crec que sobretot per Grècia va ser on va començar a veure més impacte, no? I és això, és com no tenim eines per competir, perquè tampoc tenim grans depredadors. Podríem tenir més grans depredadors també, però això crec que ja és un altre debat més enllà.
1: Per tant, la nostra estimada insularitat aquí també molt juga amb moltes coses a favor, però amb altres, sota d'aquesta part ambiental, pot suposar un problema greu.
0: Clar, jo clar, crec que el Mediterrani té la particularitat de que com és una mà molt tancada, agafa aquestes característiques que tenen les illes, no? D'insularitat també, en aquest sentit, a nivell d'ecosistema. Per tant, és el que passa, no? Les illes, les espècies illenques, el fet d'estar aïllades de la resta d'ecosistemes, perquè no és el mateix que estar a la península, que estàs en contacte amb la resta del continent, han patit una evolució i unes modificacions al llarg dels anys i de les dècades, i dels, de, bueno, de dècades, no, per favor, de centenars d'anys, no? Que els han fet que siguin molt específiques, no? Aquestes espècies, en el sentit de que s'han adaptat a uns recursos molt limitats i no han tingut competidors que hagin fet que evolucionin d'una altra manera. Per tant, en el moment que arriben aquestes noves espècies, solen ser aquestes espècies molt més competidores, tenen una capacitat d'adaptabilitat molt més grossa i competeixen amb elles tant per recursos com per, és a dir, tant hàbitat, com se diu, per l'aliment, el joc on estan, etc. Per tant, aquest és el problema principal de l'insularitat.
1: Jo crec que ara, qui més qui menys, li ha quedat clar que és aquesta categoria, diguéssim, d'espècies que mencionava abans na Diana, l'impacte que poden arribar a suposar i també la relació que tenen amb el canvi climàtic. No va posar una cançoneta per pair tot això i seguim.

0: Bueno, són gent empírica, així que anem a posar dades damunt la taula. Quines diríeu, en el vostre àmbit, part terrestre, part marina, que són les espècies invasores, clar, anava a dir, més importants, però més rellevants, és a dir, que més ens preocupen amb això, en aquesta part terrestre i marina, i com aquestes, si ho sabem, han arribat fins aquí, perquè algunes molt concretes sí que se té clar, d'altres com les algues a vegades és més complicat, o peixos, que sé que jo t'agraden molt les algues, però bueno, peixos també...
1: Bueno, he comentat un parell de peixos, aquí eh? Són, més forçats.
0: Així que quines són aquestes principals, o les que haurien de tenir més por, si volen dir així?
2: Pues, bé, si voleu puc començar jo. De l'experiència que jo tinc a nivell de les espècies terrestres, de les darreres tasques que vàrem fer amb aquest tema, hi havia un gran problema amb el tema de les serps invasores. I sobretot perquè estaven desapareixent, en el cas de les serps, estaven fent desaparèixer les sargantanes, de, per exemple, en el cas d'aquí de Mallorca, d'illots, on encara quedaven poblacions. A Petiuses també estaven fent un desastre. I res, ara m'està posant un pany i fios amb el tema d'aquest
0: desastre. No, sí. Que ara creies que s'ha perdonat.
1: Jo he seguit ordres, he de dir.
0: No, claro, i ara aquí entra un missatge que mos ha enviat Naina fa dues hores de pensar...
1: Tenim un post-it que damunt la taula.
0: Sí, no,
1: i l'he llegit.
0: I no ho hem fet, supos que avui
2: o demà
0: poso Call Your Story. Perdona, Diana, per la interrupció. Han començat a sortir mòbils i dic, ui, què hem de fer això? Comentaves la serp, el tema de, sí, de la sargantana i de més.
2: És a dir, el que volia comentar era que això, en el cas de les terrestres, ara mateix el problema principal que jo veig, des del meu punt de vista, és el tema de les serps. Perquè sí que ja s'estan veient conseqüències greus en aquest sentit, amb el tema de les sargantanes, perquè estan desapareixent poblacions senceres. I de fet, s'estaven intentant fer mesures ja a nivell legislatiu i de més per poder combatre tot aquest tema. A nivell de la mà...
0: Jo una part per anar, abans d'entrar a la mà, que entrarem, òbviament, la part terrestre, el tema de les cabres, perquè clar, aquestes cabres que estan aquí, que van ser introduïdes per els humans, se podria considerar una espècie invasora? Perquè abans feies aquesta distinció, per exemple, de que és una espècie que ha estat domesticada, que la va ser introduïda per els humans, bueno, ara les poblacions s'han descontrolat, i tu, que precisament feies feina també allà en el Cofic, ho deus tenir molt present, què passa amb les cabres?
2: Clar, si anem a filar molt prim amb aquest tema, hem de pensar que la majoria de les espècies balears quasi totes han estat introduïdes en qualsevol moment de l'existència de les illes, no? Per tant, a quin moment determinam que ja se consideren invasores o ja s'han considerat espècies naturalitzades i ja que pertanyen en aquest ecosistema? Perquè si ens posàvem a filar molt prim, com deia, podem xerrar dels mars, les llunetes, totes aquestes espècies són realment introduïdes de fa molts cents d'anys, per tant.
1: Però una pregunta és, diries que té un caràcter invasor ara, la cabra, per com interactua?
2: És a dir, sí que s'han de fer controls poblacionals d'aquesta espècie perquè com que no té altre depredador, hi ha, com deies, igual que hi ha els booms d'aves, no? Doncs també hi ha booms de cabres que afecten a molts de nivells, no? Ja no només a nivell forestal, sinó també, per exemple, a nivell agrícola, se fiquen dins propietats, a nivell turístic, perquè se fiquen dins també propietats o dins hotels, etc.
1: Si qualcú intenta anar a cala boca aquest dia, també s'haurà viscut.
2: Sí, exacte. Hi ha cabres ja molt naturalitzades en segons quins ambients, però, clar, és mal de definir, en aquest sentit. Clar, també hi ha certs dilemes amb el tema de la cabra mallorquina, perquè quan va ser introduïda per primera vegada sí que se va fer com una... És a dir, hi ha una raça molt característica que se denomina cabra mallorquina i que amb altres races de cabra hi ha hibridació, no? I a nivell això de caça pues, sí que se té molt present i s'intenta mantenir aquesta raça autòctona, no? Però, clar, és un tema que podríem fer un altre podcast de debat.
0: Només de cabres.
2: Sí,
1: següent programa, cabres.
0: Me sembla fantàstic.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: és un temacle.
1: És un temacle.
0: I sobretot també, afegint-te-lo a les cabres, el tema que controla, que comentàveu de controls poblacionals, que han generat també... Anava a dir dins ecologistes, però més que ecologistes, diria persones que estimen els animals, però no tenen molt clar l'impacte que poden arribar a tenir aquests animals, com va passar a Eivissa quan s'ha de fer, crec que en Esvedrà, que s'ha de fer aquell control i que tots els hippies eivissencs, si en queda qualcun encara de hippie eivissenc, van sortir, van prou crit en el cel per dir això que estàu fent és un genocidi. Avui en dia s'utilitza també ballar la paraula genocidi, però segons quines coses que després no s'utilitzen els àmbits que tocaria, el que estan vivint en el món ara mateix, però clar, això també passa, per exemple, amb les colònies de moixos. És a dir, jo que no s'atendo els moixos, estimo el locura els meus moixos, però veiem també moltes persones que, sense que sigui una colònia municipal, van a la menjar. Per què? Perquè els moixos, pues, com a mi aquesta part més domèstica, de, ai, que són preciosos i que tal i que qual, pues, els han de tenir ja, han de menjar, que no se morin de fam. Però totes les aus i tot l'impacte que generen, això ho obviam. Per tant, aquí també hi ha un debat molt interessant, que crec que també donaria per un altre podcast, però per posar damunt la taula de que moltes vegades en els ecologistes, en el qual mos inclouré a totes tres, se mostatge de, és que vosaltres, clar, estimeu els animals i obviau tot l'altre. És com, bueno, a vegades s'han de prendre mesures, per culpa dels humans, que al final són nosaltres que hem introduït, s'han de prendre mesures que no són fàcils, és a dir, jo, el primer, que m'acostaria anar a matar una cabra per fer un control proporcional, però quan entres a analitzar l'impacte damunt l'entorn que això genera, doncs és el millor que s'ha de fer.
1: Clar, és que en el final parteix de que estem humanitzant els animals, però estem abandonant la flora, no? Que crec que un gran impacte que generen les cabres, això ho diré millor tu que jo, no sé per què estic xerrant de terrestre jo ara mateix, però en el final és com, humanitzes les cabres, humanitzes els moixos, però no humanitzes els ocells, no humanitzes, òbviament, no? Les plantes, però que també són importants, no? I quan xerrant de mesures de gestió, això són mesures de gestió.
2: No, és que precisament anava a fer un incís amb aquest tema, és a dir... Perquè veigis la diferència, no? Quan nosaltres havíem de fer feina amb tema de la vespa asiàtica, que també tenim d'asiàtiques per aquí, no només a Vilamà, no teníem cap problema amb aquest tema. És a dir, tothom, sí, lleveu-les, això és un problema molt gros, tal, m'ho donaven totes les facilitats del món. Ara, quan ja li poses en aquests animals pels diplomes, és quan començam a tenir problemes. És a dir, posaré un exemple, el cas dels mapatges, clar. Hi ha tant de...
0: Que són adorables, són superguapos, es veus per internet, veus aquells reels...
1: I que ho són, però...
0: Sí, una cosa no lleva l'altra.
2: Tal qual. Doncs pues aquest és el problema. Lleva-li el pèl, posa-li escates i ja potser canvia la cosa.
0: I ja, de tots aquests peixos que comentaves a aquestes algues, pues, si hem de fer un control poblacional...
1: Ningú se preocupa.
0: No sabrà greu. Per tant, d'això, menjar per pensament també les persones que ens escoltin, de, com deia la Xesca, com estem humanitzant també, i com ens estem oblidant que els humans són part d'aquest entorn, perquè sempre ens posicionem com hi ha una deïtat que té la capacitat de dir, pues jo faré això, faré jo, no puc fer això, el qual. M'anem per les verdisses.
1: Mos encanta.
0: Mos encanta, no ho neguarem, però part marina. Els hem comentat la part de les espècies d'illésim, ara, per exemple, la Diana comentava la serp i l'impacte que està generant, que tenim a la mà. O sí. Què no tenim a la mà?
1: Bueno, tenim també serps, per lo vist, el que han sortit les darreres notícies, que pugen damunt caiacs com a invasores. No, però fora bromes. Jo crec que no podria destacar espècies, perquè en els finals, com a la mà, hi ha ara mateix tantes algues invasores que jo crec que totes, en els finals, de la seva manera, generen un impacte. Sí que és vera que la no, regulopteris que comentàvem ara està tenint com aquest boom i està generant molt d'impacte, tant ecològic com també econòmic i social, però en el final totes aquestes espècies que arriben a un lloc, que se senten a gust en aquest lloc per el canvi de les condicions i que a part estan desplaçant les espècies fonamentals que tenim aquí, que són les que sempre xerram i avui hem mencionat poc, les praderies marines, per posar un exemple, no? Que és el gran impacte, per exemple, que tenen les algues, que ocupen els espais que haurien d'ocupar aquestes plantes. Clar, estem perdent ja pues, tota la biodiversitat perquè estem xerrant d'ecosistemes que mantenen l'hàbitat, que mantenen les altres espècies, per tant, estem perdent guarderies de peixos, no? Ja estem afectant com a tota la cadena tròfica. Per tant, jo diria que a la mà, sobretot això, no? Totes aquestes espècies que són formadores d'hàbitat que arriben d'altres zones i que no tenen competidors, ni depredadors, ni ningú que se les mengi.
0: I les quals estimen molt, com la nostra posi i la Timo. Sí. Però, clar, amb això que dius, i de, la pregunta seria... Bueno, la primera pregunta, de dues que vos faré i espero en recordar-me'n, s'ha pogut erradicar qualque vegada de manera exitosa a la part terrestre, a la part marina, una espècie invasora? Hi ha esperança.
2: Vols que comenci?
1: Si tu tens més esperança.
2: Bueno, anem. Nosaltres tenim aquí a Vallès dos casos. Val? Per una banda està el cas de les catorres d'Argentina, aquí en vàrem tenir. De moment sí que les vàrem poder erradicar. No, fins aquí, bon jo sé, no s'ha tornat a tenir notícia d'aquesta espècie a Mallorca. I per una altra banda estaria la vespa asiàtica. La vespa asiàtica va arribar per primera vegada en el 2015, va ser erradicada, no vull dir una mentida ara, crec que entre 2021, aproximadament 22, però va retornar. Perquè clar, com que està present a la península ibèrica, ha tingut una, si va arribar un pic, tenia la possibilitat de tornar a arribar i ha estat així, no? En 2024 varen tornar a tenir un altre pic, un boom de nius de vespa asiàtica. Com que és una espècie que se va aconseguir erradicar una primera vegada i se va agafar a temps en aquell moment i en aquesta vegada també sembla que estem en un mateix moment com el primer pic, jo tinc l'esperança que se torni a erradicar. envio molt d'ànims als nostres companys d'Escofi perquè ho puguin aconseguir, però amb altres espècies, per exemple, no és aquest cas. És a dir, fa molts anys que ja hi són i se fan moltes mesures per intentar controlar les seves poblacions, però realment l'erradicació és molt complicada en aquests casos. I la de la mà, no sé com estàs.
1: Que, clar, és que la mà...
0: És un bon apart.
1: Jo no conec cap cas. Me podria haver perdut alguna cosa, perquè com que s'ha erradicat, jo no fa tantíssims anys que me dedico en això, que m'hagi passat per alt. Des de que jo estic, no conec casos d'èxit, per el que comentàvem, no? Per una banda, que en el final les descobrim, perquè tota la gestió d'Illa Mà és molt més complicada, no és el nostre entorn natural, no tenim les mateixes eines.
0: I clar, que quan... també, perdó, afegiria sí. Que, clar, no hi ha uns límits geofísics clars, perquè exacte. Dius a la Terra, doncs sí, Mallorca arriba fins aquí, a la mà.
1: A la mà...
2: Està tot molt més interconnectat.
1: Sí, i en el final, no, quan les descobrim, normalment és quan ja han fet un boom i ja estan totalment establertes. Abans és molt difícil o has de tenir molta sort per coincidir amb allò, no? Sí que és vera que hi ha casos d'espècies que han arribat que en el seu moment, com a lo millor sentit serà, no? La cauler pa cilindràcia, no tenen en comú, me sap molt de greu, no existeix.
0: Sí, igual per a qualcun. No, ara vas pensant.
1: Sí, he de pensar l'original. Però, per exemple, és una espècie, no?, que en el seu moment, quan va arribar, tenia un gran impacte, colonitzava sobretot zones de praderies, i ara mateix, si no m'equivoco, està com estabilitzada dins l'ecosistema. No s'ha erradicat, però ha arribat a un petit equilibri a algunes zones. Pot ser que hi hagi unes zones amb uns altres més per diferents condicions, no? Però, clar, després d'altres espècies, pues, que és molt més difícil i que el seu impacte és molt més gros. A Cabrera, per exemple, que també el nostre estimat parc nacional és un laboratori increïble per estudiar invasores, va arribar a Salima Encrassata 2016 a través de vaixells, que ja han xerrat abans que era un gran vector, i vam intentar fer un projecte d'erradicació, molt tediós, i en el final aquesta alga era increïble. Nosaltres posàvem unes lones per tapar-la de la llum, creixia damunt les lones, és a dir, és impossible bota d'un lloc a un altre, ja sigui per àncores de vaixells, per bussetjadors, és a dir, era imparable, no? És a dir, jo crec que depèn de lo fort que sigui el caràcter invasor. Hi ha esperança? Poden tenir esperança de que és de pregunta, crec. Poden tenir esperança que les nostres espècies trobin la manera de combatir.
0: De que siguin suficientment resilients.
2: Sí. Podria arribar una bactèria com va arribar per les nacres, no? I eliminar totes aquestes
1: invasores. En tot el tropical, sí. Jo crec que si aconseguim fer la gestió perquè les nostres espècies tinguin el temps suficient, no? La cauler pa cilindràcia que comentava, ja hi ha espècies de peixos que se la comencen a menjar. Han passat molt d'anys. Però bueno, si aconseguim mantenir els nostres ecosistemes, l'esperança podria residir en que tot arriba un poc en un equilibri. Això i tenir més gran depredadors.
0: Això és una cosa que mos encanta. I d'aquí també aprofitarem per fer una crida a que se destinin més fons a investigació, a prevenció i després a erradicació també de totes aquestes, espècies, perquè una vegada s'han introduït, per el que comentau, és molt difícil erradicar-les. I ara ve també una pregunta... No passa res. Aquí el micro se sent.
1: Estic intentant no fer-ho nou.
0: Se sent, tot és complicat, és complicat. Ve la pregunta obligada també de... Hem d'acceptar, idò, simplement, que els nostres ecosistemes, els nostres hàbitats terrestres i marins poden ser diferents d'aquí 10, 20, 30, 50 anys? Tindrem taurons ballena a la badia de Pollença? Perquè de moment, el que deies, venen coses petites. És igual que tauró.
1: A mi, poder tenir valors, no? Seria divertit. Però no, bromes a part, jo crec que els nostres ecosistemes canviaran perquè al final el ritme de creixement que duim i de canvi és escàs. Però això no implica que no cregui que se pot fer una gestió perquè aquest canvi sigui el menys impactant possible cap als ecosistemes que tenim ara mateix, no? Al final, les espècies... són intel·ligents, de la seva manera, i cerquen els recursos per ja sigui reproducció sexual, ja sigui diferents mecanismes per adaptar-se al canvi, i jo crec que poden confiar en la intel·ligència de les nostres espècies.
0: Confiem.
2: Jo, des del meu punt de vista, he de ser un poc més pessimista. També soc més gran que vosaltres, tinc un poc més d'experiència.
0: M'agrada perquè estava anant canviant, és a dir, un moment un és un poc més optimista, l'altre no, està bé, és un bon tàndem.
1: Volen d'equilibre.
0: Exacte, està fantàstic.
2: Clar, què passa? Jo és que crec que no hem d'esperar, és a dir, és que ja realment jo me poso a pensar i pensar que jo era petita a l'actualitat, ja ha canviat moltes coses en els nostres ecosistemes. Que sigui més fàcil de percebre a manco, a lo millor això sí que pot ser que dugui més temps, però realment ja, jo crec que ja estem dins el canvi. I me sap greu ser tan pessimista, però
0: no. No, per favor. Sí, som realistes.
2: Sí.
0: Ho direm així.
1: Vale. I si la realitat és dura, la realitat és dura.
0: La realitat és dura, exacte. No aplicarem tècniques de Mr. Wonderful per dir que tot és meravellós i tot està bé, perquè
1: sí.
0: No.
1: Jo crec que poden dir no, això, que sí que és veritat que ha hagut un canvi de quan érem petits ara, que les coses que han arribat i moltes espècies que tenim aquí ja estan aquí per quedar-se. Sí que és vera que crec que se pot fer una millor gestió des d'ara, de cara a que arribi menys noves espècies, de que el seu impacte sigui menys gran sobre el que tenim, no? Perquè, comentava, no? L'aqüicultura, a vegades, dus un cranc o un mol·lusc, amb, jo li dic algues d'atrezzo, perquè estigui cobert, i aquestes algues són les que arriben, però és el millor... Si has de dur una espècie de fora per comercialitzar, que aquí ja és un altre debat que no entrarem, pues no la duguis, no? amb espècies, i fer una gestió millor del coneixement de lo que implica a nivell ambiental aquesta petita acció.
0: I controls també més exhaustius. Totalment. De qualsevol espècie, de flora o fauna, és igual, que hagi d'entrar a dins les illes.
2: Exacte, és a dir, jo crec que l'eina fonamental és la prevenció. És a dir, posar mesures abans de que passi res. Perquè és que, a més, econòmicament és molt més viable que no posar remei després. Per tant, tant en recursos humans, en recursos econòmics, en recursos de molt de tipus...
0: D'obvés.
2: Sí, és que és així.
0: Sí, sí, això és el que fa moure el món, això és així. Abans de... Hem començat a tocar per damunt d'un poc les solucions, anem a parlar una cançoneta. Fóssim així un pot d'aquest realisme, que no direm pessimisme, direm realisme. Una cançoneta i veiem si se pot arreglar.

0: Mania.
1: Xesca, se pot arreglar? És a dir, han comentat la part aquesta de sí. Que, i jo estic totalment d'acord, prevenció i de destinar-hi més recursos a la prevenció i a l'estudi d'aquestes, i en els controls també. A part d'això, qualsevol cosa que s'apugui, perquè al final moltes de les que ja han comentat ja són aquí, per tant, la primera part que deies de prevenció ja queda fora de l'equació. Per tant, què se pot fer amb aquestes? La ciutadania s'hi pot implicar de qualsevol manera, és a dir, pot ser una gent també, sense que hagin de ser científics o científiques, poden també contribuir o ser part d'aquesta solució per la mitigació d'aquestes invasores?
2: Sí, jo des del meu punt de vista, quan més ulls tinguem de fora, molt millor. I tots els avisos, alvirments que se puguin fer de totes aquestes espècies tant dins de mar com a terra són importantíssims, no? Hi ha diferents recursos per poder-ho fer, és a dir, per exemple, a la mà està observadors de la mà que se poden pujar totes les notificacions amb localitzacions, imatges i demés. I a terra també està altres aplicacions, com és Línia Verda, i, o cridar directament a Escofip, en aquest cas, o, bueno, és que fins i tot a SU2 ja te pots redirigir aquí a on correspongui, no? Per tant, la ciutadania, en aquest cas, té un paper molt important. El primer de tot és tenir coneixença d'aquestes espècies, perquè, clar, no és fàcil identificar-les si no les coneixes. Però amb tota aquesta informació que hi ha avui en dia, amb ChatGPT i tota aquesta gent que ara tenim per aquí per internet, això és molt fàcil, no? Si tenim dubtes de qualsevol d'aquestes coses, pot consultar-ho.
3: Sí, és que al final és això, no? Tenir consciència, cada un de nosaltres com a individus, de cara a la prevenció de que impliquen les nostres accions, de si tens un aquari, primer, no tinguis un aquari amb espècies exòtiques, però si tens un aquari amb espècies exòtiques, no el tiris a la mà, perquè després te carregues ecosistemes sencers, no? És un exemple petit. I després...
1: Però què passa? Que sembla una cosa com que sigui inverosímil?
3: Bueno, espècie en el Carib, no? Que ha generat una enorme problemàtica, és un peix preciós, jo ho entenc, però... se pensa, perquè aquestes coses mai les pot saber ciència certa, que va ser degut a
1: un aquari.
3: A un aquari que se,
2: sí, no fa falta que partigueu tant en fora. La tortuga de Florida, la tenim aquí a l'Albufera, aquí de vora, està ben aferradeta. I això ha estat gent que, jo me'n recordo, quan ja era petita, lo típic que tu anaves a un aniversari d'una amiga i li duets la tortugueta de regal. I totes aquestes tortuguetes pues, ja tenen els seus anys, han crescut, la gent no sabia que havia de fer amb elles i les amollaven aquí perquè estaven a la mar de felices, però han provocat molt de problemes.
3: No, per tant, és el de sempre, la consciència, l'educació ambiental és el que acompanya la prevenció. I després Observadors del Mar, que és una plataforma increïble, que crec que l'hem mencionat moltes vegades.
1: I les que queden.
3: Però és que per jo és una iniciativa que jo no m'ho vull passar, però a nivell mundial, increïble.
1: Sí, sí.
3: És veritat que només funciona, no? El Mediterrani, però la xarxa de gent que ha creat, connectada allà, i que ens fa arribar als científics informació... No us podeu fer una idea de lo útil que és i lo bé que mos va, que no, observacions ja sigui d'invasores en aquest cas o de qualsevol dels projectes que hi hagi ja, mos arriba. I com abans mos arribi, més fàcil mos es pot actuar, no? En conseqüència.
1: I que elevant també els serveis de mà, que aconseguit és acostar la gent, és a dir, que tinguin un objectiu de dir, per exemple, perquè tenen molt més projectes com deies, però aquest d'invasores ha fet que molta gent digui, jo estic anant aquí cada dia a l'estiu, per tant estic veient si això és o no. Vosaltres, les investidors en aquest sentit, no podeu ser per tot. Falten ulls, falten recursos, ho tornarem a dir, posar un mes, dos mes a lo públic.
3: Per favor.
1: Però, clar, les aportacions i les observacions que fa la ciutadania són supervaluoses i, a part, fan que la gent se fiqui dins l'aigua, que això també és meravellós. Som una illa, la part terrestre entenc que també és aquest sentit, però a la part marina, o simple fet de que la gent se senti un rodol seu i digui, anem a intentar fer que això estigui un poc millor, ja és... meravellós. I això m'ho va molt bé també per xerrar de futur. Passat de l'optimisme, no pessimisme, no realisme, l'esperança, tal, futur. Què? Com veiem aquesta problemàtica, la qual és real, i la qual també, com tu deies molt bé, Diana, abans, no ve d'ara. No, és una cosa que ja fa moltes dècades que està present i que s'aixerra molt també de la tropicalització del Mediterrani, que crec que és un terme bastant descriptiu de lo que està passant a dins la mà. Tindrem taurons, no, no repetiré la pregunta, però que, com veig el panorama?
3: Jo m'agradaria que vas podcast optimista.
1: Pensava que després vos demanaré un pol de biodramina perquè aquí potser pillem a baix i després intentarem remuntar una mica. Però no passa res, és dir, és que també crec que és important que puguem dir les veritats com són i si considereu que estem arribant a un col·lapse ecològic a les illes per l'impacte que això suposa, crec que també no s'han d'utilitzar eufemisme i s'ha de dir, estan ben fotudes.
2: Hombre, és a dir, hi ha una plaga invasora que crec que encara no s'hi ha posat remei, que són els humans.
1: L'homo sapiens sapiens.
2: Homo sapiens, encara ningú ha xerrat d'aquesta espècie, però és problemàtica, no?
1: També dono per un programa, dono per una sèrie de programes.
3: I és tan terrestre com marina.
2: Ja en tenim tres de puntats.
1: Exacte.
3: Uf, sí, és que al final la tropicalització és una cosa... No, que fa molt d'any que s'enxerra, un calentament global, canvi climàtic, són coses que fa molt que sabem i que no li han posat remei en tots aquests anys. Crec que tots nosaltres estem vivint el dia a dia del clima que tenim, que al final està canviant i ho sabem i ho veiem. Sempre ha estat cíclic, no? El clima de la Terra, però no ha arribat en aquests nivells, no? d'impacte, i jo crec que això ja és difícil d'aturar si no hem estat capaços de fer res fins ara. Ara bé...
1: A veure, hi ha una solució clara que mencionem sempre en aquest podcast, que és molt senzill, que és, hem de tombar el capitalisme. És així de fàcil. Després també hi ha una frase mítica que es diu que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Per tant...
3: Sí.
1: Això suposa...
2: Pinta malament.
3: Pinta malament. Jo intento ser optimista perquè si no, no faria la feina que faig, no? Però...
2: Jo seguiré en la meva línia... No, intentaré que no sigui pessimista, però si realista...
3: Se toca ser optimista tu ara.
2: No, me queda en realista, que és un terme més neutral. És a dir, crec que... potser no serà fàcil aconseguir anar millor, perquè ja, com he dit abans, hi ha coses que crec que són irreversibles, però al manco, Jesucito, que me quede como estoy. És a dir, saps? Al manco mantenir el que tenim i que no evolucioni d'una forma més negativa, crec que seria tot un èxit.
1: Jo afirmaria, és veritat, la situació en la que estem, i és trista, però... Sí. Però les imatges que hi ha abans d'Ucarip o la zona aquí de l'Atlàntic i la part de Portugal, esquerrufa. I si això mos arriba aquí, estem arreglades. Per tant, ara, per acabar, ja ho he dit, pellarem a baix, mirarem si volen remuntar o no, però cosa, és a dir, ara vendria la biodramina, aquesta part d'aquesta píndola que li diríem a la gent de dir, estan fotudes, però... Pues, plataformes com els Salus del Mar, línia verda que comentaves, ficau-vos dins l'aigua, anau a la muntanya, si veus observacions, comentau, cridau... Vull dir, tot això crec que també és una cosa que s'ha de posar en valor. Que la gent surti a la natura, primer punt. Això ja seria també un èxit d'aquest programa, però com vos agradaria acabar? Anem bastant bé de temps, duim 50 minuts, més o manco.
3: Bueno, hem passat a 45.
1: Però... Hem passat a 45, no hem arribat a l'hora. Encara aconseguirem arribar a l'hora perquè mos començarem, però bueno, la pregunta és quina seria aquesta biodramina? Com arribàvem a bon port? Sense manejar-nos moltíssim.
3: Això quan t'ho dono la biodramina d'ara. Per això seria valorar que de qualque manera sí que és vera que des de que regalaven tortuguetes de Florida... quan érem petits ara, ha millorat la consciència cap als ecosistemes. Crec que, ho hem xerrat altres vegades, a Balears hi ha un auge de ONGs, iniciatives que intenten millorar les coses tant a nivell ambiental com a nivell social, i crec que la biodramina és com si han fet aquestes pessetes a seguir sumant a tot el que intenta generar un canvi. Perquè en el final, igual, no poden seguir.
2: Sí, jo, és a dir, tinc l'esperança de que tota la capacitat d'informació que tenim ara mateix està a l'abast de tothom, cosa que abans, quan érem més joves, era molt més difícil accedir-hi. I clar, per exemple, això, aconseguir ara una espècie... te pots informar de què necessita, de què has de menester, si és bo tenir aquesta espècie aquí, etc. No? És a dir, la conscienciació que té ara la gent, que la pot aconseguir d'una forma més autònoma, i que té més recursos per poder-hi accedir, hi fa molt. I crec que la gent se mou molt, molt més que abans, no? Que s'implica més i qui s'avorreix és perquè vol també, eh? És a dir, en totes les iniciatives que hi ha, crec que hi ha la possibilitat de poder fer moltes coses. I quanta més gent hi hagi, per a l'ecosistema és molt millor en aquest sentit, perquè més gent tenim treballant.
1: Fantàstic, i de saber, informeu-vos, impliqueu-vos, organitzeu-vos i no tingueu por en el canvi. Així que jo crec que amb això podem tancar. Diana, Xesca, moltíssimes gràcies per aquest programa. Tornareu segurament, farem qualcun d'aquest que m'ho ha quedat a la gelera. I bueno, m'ho escoltam d'aquí un mes.
2: Perfecte. Adéu.

el Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

y a la burra.

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

ni el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca,

0: custa, Deus lhe ajuda, arriba, fins aqui.
1: Una amiga.

quedarada vallsellosa. S'espasa li ofereix, no la vol de cap manera. Es compta, se desespera i en s'espasa li embasteix. En el mort el du corrent enterrar dins una plata i amb sa

es cap i en terra cau l'esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ella és tot sol qui l'adora, que ella el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i a la seva cara tira.